0: something I want to talk about.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ya, un, dos, tres, i això em toca.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona, provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a la Mella de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversa, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fins a la sacietat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no només adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema en majúscules, Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella es sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí que us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta,
0: de dos,
1: taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en sèrio?
1: sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, ostres, va tornar a temps, sí, sí.
0: És i... de pel·lícula, això.
1: Això és de pel·lícula, segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves, tenim moltes històries per poder passar a la pantalla, ara.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant, a les 10 tindrem doncs això, aquestes dedicatòries, sí. aprofiteu que val la pena avui aprofitar la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat?
1: No, però és que, goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú i avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no, això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i amb el ventilador a vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dedoctips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelut de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias. Gracias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com el final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, pues que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També al mateix temps incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir sobretot la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers al voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés a transport públic, i finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant.

0: productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
1: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
0: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
2: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
0: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
2: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
0: Fins a demà.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, pla alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
4: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa, quan parlem de Pla Alfa doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
5: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dir que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
4: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
5: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, mal en moltes ocasions comporta associat aquest

0: tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere, llavors és important, doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals, doncs, intentar reduir aquest factor de risc que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera, doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per, diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs, el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar, doncs, atrapaments de persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
0: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres, diguem, tenim en compte. Per un altre, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera, val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera, doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament, doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres, doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals. Val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de la verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? O fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem a nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val, ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val, i aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val, i control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val, que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre, val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc, val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem, doncs, a fer aquest control de que aquestes activitats realment s'hagin, doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val, per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que amb aquesta informació de que no pot accedir, val? I ens centrem, doncs, en aquests massissos, sobretot a controlar, doncs, que no entri en ciutadans, per tal, doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar, diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem, val, que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
0: evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat, sí, quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, val, en base en aquests factors que hem comentat, val, com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió i evolució del risc i el territori en concret. Val. Avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val, és a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica, en constant anàlisi, val, per tal d'això de dia a dia, doncs, anar publicant, doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment, que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia, doncs acaba caient un ruixat en una zona X, i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent, i per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val, per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el pla alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el pla alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també, doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, la feina de les cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots, prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAO Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora, i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem, doncs bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que amb el pas del temps aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Valls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però Però darrere dels balls de diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasi amb la participació de quantes més persones millor, que és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diables i l'Àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc s'inventa a Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que hi intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc., a molts indrets de Catalunya es va anar estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els balls de diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. I llavors al cap d'un parell o tres anys vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87 que vàrem fer la primera també amb flors i fulles, però això ens es va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir doncs fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. ens venen en una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de que, no sé d'aquí li va sortir la idea, i van demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en els moments, aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho van dir-ho entre elles i ja van formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir perquè t'has d'ajupir per posar la sal i així. I llavors em van demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no, al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Doncs fem una que sigui estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, o la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs em varen fent una dedicada a la tonyina.
2: Estic mirant, ara, mireu, homenatge a Esvellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, més aviat per provar-ho. I com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals, o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages com el Perris o el Codolà. Doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar qui balla?
7: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació, i vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament. També depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar. Clar. Intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, eh? Aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo que sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica.
6: Uh-huh.
7: Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
6: Uh-huh.
7: Si veus...
2: Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
7: Sí, ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009,
7: sí.
2: És molt bonica.
7: Sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo les guardo totes en fotografia des de la primera, la 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i jo vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que
6: Ostres.
7: Havien col·laborat
6: uh-huh.
7: a la catifa, allà davant de la catifa, i en molts anys hem posat dues fotografies, la catifa vista des de dalt o des de la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la, uh-huh. de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient, i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs ja ens ha deixat o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol, i vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves,
6: uh-huh.
7: que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes catifes.
7: De moment sí, sembla. De moment sí.
6: Doncs, Núria, ja veus
2: sí?
6: que tenim aquí una tradició de catifes de sal
2: Xulíssima.
6: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: cada 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries, a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: nou. La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, eh? També...
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic que és aquell que no diria mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així
0: o no
1: està, així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Diego, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Què
1: més podem desitjar?
0: Clar que
1: sí. I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne
1: alguns? Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí, senyor.
1: Exacte.
0: Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià, ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat, i a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i et fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no? O si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, pues, és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, pues, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, pues jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que, sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. I hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: Que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats, pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens envenen molt, no?, aquesta idea idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? Hi ha a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser, les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no? Ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no, en el record, no? I d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amigues, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ell ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no? A dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o estirar la corda?
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, la vés per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí.
9: Que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-lo i trencar-lo amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap, però al final els papes me van dir que si els hi caigui al cap, que s'espavilessin i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bé, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou...

0: Molt fort, doncs.
1: No, no, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens, feia servir un acord de massa llarga, i un acord de massa llarga i que hi havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
2: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en aquest dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
1: Sí. Ui. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar el que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, jugar amb una rodona escombres posades de cap per avall, 5 persones amb una rodona, i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre que no caigui a terra, però esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
2: Te les empesques tu, però? O són jocs que ja es feien?
1: Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
2: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi, sí, ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar-hi també el micro, perquè el so del bitllot,
3: ah, sí,
2: tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
1: Reconeix.
3: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
1: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
3: Jo trobo gran, això,
2: eh? I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
1: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
2: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feies referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
1: No, és que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil el que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
3: Ah.
1: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixar una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
3: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
1: I que no és una bola i que per tant ha d'anar per dalt, no pot anar per terra.
3: No va arrossant el terra, va tirar de l'aire.
1: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
3: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
1: No.
3: Perill.
1: Té una lògica, no?
2: Sí, sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
1: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
2: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
1: Sí, Fa, em penso,

0: Penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugue, amb la quantitat de gent que juga cada, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
1: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè sí. A Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
0: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
1: Villes a la neu?
0: Villes a la neu,
2: ostres,
0: sí.
2: Que xulo.
0: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu. Mm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
1: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
0: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
1: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol, la pista, que es jugarà a Villes Catalanes.
0: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
1: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera,
2: així,
1: a veure...
2: I així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
1: Ah, exacte.
2: I així
1: sí,
2: serà xulo,
1: Jordi,
2: eh?
1: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
0: Bueno, de res, i encantat... I sempre disposat.
1: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les Villes o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les Villes quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
2: Doncs deixem el que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Villes Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada.
2: A punt per aquest so trencador de les Villes.
1: Mira,
2: doncs, arriba Jolín. Jolín!
1: T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat 3 bitllots. I escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
2: No s'ha sentit res.
1: No n'ha tombat cap. A veure,
2: vol
1: tornar a provar.
2: Vinga, va, tornem-hi.
1: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
2: Estem
1: agafats.
2: Apunta
1: bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
2: Ostres!
1: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
2: Mira el davant i trenca'l.
1: Ara, sí. Vinga, ja han caigut.
2: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Vinga, i seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas Jesús Carruesco.
3: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
5: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo doncs, bàsicament doncs, vinc a parlar, però que són bastant comunes.
4: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
5: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos doncs s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
4: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
5: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem doncs, maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
4: Mm-hmm. Però en aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis entenien ells que anunciaven coses negatives?
5: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa els déus ens transmetien, algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill i, evidentment, la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
4: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
5: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el sol i la lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que per tant doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el sol i la lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, això és el més usual.
4: El sol i la lluna devorats per un monstre, però també el sol i la lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen sí. O fins i tot s'aparellen.
5: Exacte, sí. El sol i la lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la lluna sigui masculina i que el sol sigui femení.
4: Això és l'habitual.
5: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la sol i el lluno, o lluna. En tot cas és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors doncs, a vegades s'explica l'eclipsi també en moltes cultures com un moment o bé de crisi de la parella o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè evidentment el sol i la lluna viatgen separats, per dir-ho, moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia, i que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a al seu ordre normal.
4: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
5: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica com es va construir l'imperi persa i finalment com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona. Sabem que va ser exactament un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava d'alguna manera trastocant l'ordre del món.
4: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no? En el segle XXI.
5: Exacte, realment. Ara vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim això també, que ens servís per nosaltres intentar ordenar el nostre món, per veure si ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
4: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, supersticions? Què creu que pot passar?
5: Sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van presentar ja una història, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants, i per tant, ara avui dia el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, genera des de memes o des de també a vegades supersticions o tota mena de reaccions que són naturals i que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur segurament.
4: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
5: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa no tenim absolutament cap control, sinó que només estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
4: Molt bé, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: i que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
6: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Hi ha gent que em diu, no, és que els meus gossos es mereixen el viatge, no?
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? Llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a baixar, i això no és que es mereixi. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereixi, això ja és una altra història a part.
11: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
12: Nacho Mediavilla, veterinari.
11: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
9: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què voleu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
6: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
11: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
13: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat en la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé on hi han que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
11: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
14: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
2: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Ja, marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa... no sé si 3 o 4 dies i fins a... crec que... sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor acid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, l'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
1: Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adeu.
0: Adeu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí, clar que sí. Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la brossa.
1: Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí. Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cloenda del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
1: vinga,
0: a tots.
1: Vinga, salut, bon dijous.

Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost i per tant s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Monza.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i dos carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana el va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos, amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat, i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I, com a frase feta, abella de juliol, al cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt molt la pena. Les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta, avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa Déu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions, afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
3: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
2: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipse solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir, d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Un total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, es troben aquest dijous en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell, Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Arès, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb. Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. Juanjo Salvador, cap de bombers de l'Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
2: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
1: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. I els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també vam localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb 2 focs més. La plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut per agredir sexualment a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va tenir lloc la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar el menor mentre dormia en una habitació. El jutjat subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol han condemnat aquest dijous el crim masclista ocorregut dimarts a Sant Martí i que va acabar amb la vida d'una dona de 34 anys a mans de la seva parella. Els representants polítics han fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume com a rebuig al feminicidi, que va tenir lloc al pis on vivia la parella al carrer Andrade. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: 1, 2, 3, 4...

Voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
3: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
2: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
4: Que per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
2: Amb encara la per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut al procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a 3:15 de la tarda, després de que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica.
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: Li he dit a la una on està la mama, i diu, pues ha de venir ara, i jo aquí esperant, i aparece en bicicleta por ahí, por... aquella de que ve en bicicleta, mira, bòlido. La Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ai, la trobava a faltar.
7: Sí, sí. Era,
6: no?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, sí, sí, del 2005.
7: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17. Més.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary.
7: Hola.
6: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
7: Gràcies.
6: Què tal?
7: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
7: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
7: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, uh-huh. A part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben deures... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Fantàstic. Sí.
7: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
7: No, al contrari.
6: No té per què?
7: En un alt percentatje hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
7: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
7: O fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
7: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
7: I m'acabaven de dir doncs això, doncs que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat,
9: i que tot i tenir l'amor que jo sentia per ell, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres pues sí, ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí, tot, no, així.
9: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Val. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà ja es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, sí, el que significava i el que...
9: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment, i quina imatge, no? Portes un regal.
9: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
9: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fer així. Continuar cada dia.
7: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
9: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
9: De...
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
9: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
9: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
7: És que... I també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva, sí, d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
6: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
9: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
6: Ja.
9: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
6: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan, sí, diagnosticats, no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I vaig pensar, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
9: Jo al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
6: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat o que... no? O que els veiem diferents.
7: I és potser més relaxat.
9: Ell és capaç d'anar al parc, quan érem més petits, seure en un banc, i a l'hora dir, on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
6: Sense perdre'ls de vista.
7: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també, i més controlar tot, no? I sí. On estan, i què fan, i com han de fer això, i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
9: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
6: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
9: jo
6: ho visc així. Sí, sí.
7: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
6: Sí, això calmo, també ho has sentit?
7: Sí.
6: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
9: Sí.
6: No? I llavors quan són adolescents van a fer botelló en els parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
7: Algú tenen.
6: Algú passa allà.
7: Bueno. Digues, continua.
9: Bueno,
6: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
9: Sí,
6: han fet que estiguin, que et recolzin?
9: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans, i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
7: haguessis pogut parlar amb ella.
9: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ics Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar, i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ics Fràgil.
6: A veus.
9: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb l'Ics Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
6: Sí, sí.
9: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
6: Uh-huh.
9: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual, i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
6: Ah.
7: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
9: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, uh-huh, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
6: No. Sí.
9: No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
7: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
9: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
7: No cal anar a més, perquè si no. Estan bé i contents i feliços...
9: No.
6: No, perquè al final has de fer més dolç, no?
7: Sí.
6: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
7: Sí, i llavors dius, doncs, pues, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
9: S'estima mútuament.
6: Mm.
9: I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills, i digo, pues venga.
7: Maria, és que els deuen de conèixer molt també, per on, no?
9: Sí, sí.
7: Els deuen de conèixer molt quan és, o s'enfaden o el que sigui, no? També,
9: és que amb ells no s'enfaden.
7: No, veus? No.
6: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors, deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
9: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats, a vegades, que es poden, sí, perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn, o sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir, yeah, a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, yeah, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
6: Ja.
7: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
6: bueno, fa mal, no?
7: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
9: Exacte. Sí.
7: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu, sí, d'allò, i la meva es va quedant sol.
9: Sí.
7: I també s'han adonat en compte.
9: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre
6: amb persones iguals.
9: Sí. Sí, sí.
7: També van a Paris, no?
9: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
6: Bueno, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
7: No, perquè nosaltres, sí, ja sabem conèixer quan, sí, van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà, sí, a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
9: Que s'ho van passar superbé.
7: Sí, sí, sí. Tots vam ballar, tots, pares, sí, i fills. Què més?
9: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport, i això, uh-huh, ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has, uh-huh, de fer els dinars, uh-huh, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem,
7: uh-huh, organitzar la cosa per poder fer.
9: Sempre
7: això.
9: Ells són com al centre, i doncs si tenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
7: Sí.
9: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
6: Tingueu.
9: Suposo que, bueno,
7: això sí, és molt, sí, la Mireia també, quan va a logopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà, per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
9: Sí. I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri,
6: ja,
9: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
6: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
9: Sí.
6: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
7: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
6: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
7: Ah, molt bé. Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
6: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
7: Ja. Sí,
6: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
7: Ja.
6: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
9: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
6: Oh, has de viatjar tu sola.
9: Sí, ja està clar.
6: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
9: Sí, sí.
6: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
9: sí, sí.
6: Eh?
9: Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
7: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
9: Sí.
6: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
7: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar
6: Mireia,
7: i avions
6: sí.
7: Cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
6: exacte.
7: El mateix. Bueno, continua.
9: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X-fràgil. Però la síndrome X-fràgil fins als 18 anys.
7: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
9: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X-Fràgil,

0: i no saben saber què no fa amb ella,
1: no saben
0: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
2: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
1: A mi també m'ho van preguntar.
2: I dic,
1: bueno, van preguntar ella.
2: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
1: Pobre.
2: I dic, no. I diu, pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
2: No, bueno, perquè no hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què no hi ha, però
1: no hi ha.
2: Però sí, es fan dones.
0: Sí.
2: No?
0: Sí.
2: I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no. A l'Estel perquè li van posar un DIU. Mm-hmm. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
0: No li posaria res.
2: No, la seden.
1: Sí,
2: s'ha de
0: dormir. I després doncs sí que de cara a altres institucions m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
2: Els tràmits.
1: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
0: Me sumo.
2: Sí, el tema dels
1: és
2: tràmits
1: un
2: és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
2: Fins que tinguis un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la Núria.
1: Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Mm-hmm. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a... Han anat a ordinària, en una escola amb CIA, i després van valorar que la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
2: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i en acabar em va dir, gràcies, perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com en poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
2: És més fàcil que de sortir.
1: Que STO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
0: Que això és una loteria.
1: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és STO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
2: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí, molt a la baixa.

0: mateixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de l'incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir que toma, gràcies, no? Mm. Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
1: Sí, aquell home, la veritat...
0: I hi ha molta gent que hi ha... malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
0: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar, no. I ja està. Cada uno...
1: I són la majoria.
2: Molta gent.
0: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que sí. Anem totes,
2: sí.
0: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
0: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
0: Oi, sí,
2: i...
0: que
1: cert.
0: Es necessita, no, això? Sí, quan estàs passant un dol...
1: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que també vosaltres vau destinar tot un capítol,
2: sí.
1: Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans,
0: una mica d'aire.
2: Pues no.
1: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
1: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí.
1: I que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
1: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més.
1: Sí.
2: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
1: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
0: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de l'espòs, no?
2: Mm.
0: Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà,
1: per
0: això no ho sap ningú.
2: Ja.
0: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
2: No.
0: I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap.
2: Sí.
0: Vull dir que
2: jo
0: a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
2: Sí. Exacte.
0: Llavors...
2: Perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
0: Ai, senyor.
1: Tal qual. I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare de l'X fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
1: Perquè jo veig coneixen al meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, mm-hmm, que hauria de pagar per hores.
0: Sí, dius, sí.
1: Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No.
0: No.
2: No, és que és això, qui no li toca viure això, pues no s'ho planteja, que també
1: és normal.
2: És normal.
0: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
1: Com deia abans, tinguem salut, tinguem treball.
0: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
1: Sí, sí.
0: De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
0: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
1: Sí, sí, veritat,
2: sí, va bé.
1: Sí.
0: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
0: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
1: És molt interessant.
0: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
0: ningú,
2: espai és que entre nosaltres, que puguem,
0: exacte,
2: parlar-ho.
0: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar, sí, amb altres famílies,
2: sí,
0: i si tens la sort que la teva... pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que, uh-huh, tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
1: Uf. Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas,
0: soc
2: no.
0: Les dues úniques, sí, les meves filles.
2: Jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
0: Mira, i no tens diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
0: Però bueno, diagnòstic. Per sort, parlem la mateixa llengua.
2: Però,
0: no?
2: Exacte,
0: encara que no tinguem el mateix afectació.
1: Tot és molt
2: que ens passa el mateix.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
0: I és allò de... veus com no és maleducada, veus? Com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare,
1: exacte,
0: sinó que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bé, en fi,
2: pues,
0: Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
0: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
1: Sí, gràcies.
0: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
1: Gràcies, no, vosaltres.
0: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
1: Molt senzill, així molt... bueno,
2: clar, resumit,
1: com la vida.
2: Sí,
0: sí.
2: I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
0: Sí. Però i enhorabona per la força que teniu,
1: no,
0: que teniu i endavant.
1: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem,
0: exacte,
1: en aquesta lliga.
0: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
0: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Son las 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia d'apartar dels seus dos fills menors d'edat la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobaven en procés de separació haurien estat testimonis del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades a les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions del servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a 9.30 del matí i de 5 a 8.30 de la tarda i del 33% la resta del dia. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
4: Pecat Original,
3: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
4: Un bon coti, però de safarejos sucosos, i en aquest cas de la història de l'art. Autors que no es poden veure, males lectures de quadres famosos, o per què no, cancel·lar artistes.
3: Avui, Ariadna, ens posem sèries i parlem del que hem batejat com la història d'amor, el diari de Noa de la història de l'art, o el que és el mateix, una història d'amor molt tòxica.
4: Crying in Italian.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Ens posem profundes avui, amigues. Toca parlar de relacions tòxiques.
2: He de dir que el capítol d'avui és bastant dual, Ari. Per una banda tenim a una dona empoderada, valenta i un toc de random, el que s'anomenaria com boja. No m'agrada dir-li així, però literalment és una tia molt random. És molt random.
1: És que el del toc, o sigui, molt toc.
2: Molt empoderada, Pardon. Molt valenta i molt random, exacte. I per altra, tenim una relació toxiquíssima amb un pavo que a mi em cau malament.
1: A veure, estem parlant de la Marina Abramovic i l'Olai. Una història, podríem dir, més turbia que bonica.
2: Per mi sí.
1: A mi em recorda una miqueta les vibes de High School Musical, Troy Bolton, Gabriela Montes.
2: Sí, el Troy no el vaig arribar a odiar.
1: Jo tampoc, però...
2: No el vaig arribar a odiar. Llavors no els puc comparar, en el meu cas. Potser no us estan sonant els noms, però segur que tots heu vist aquest vídeo alguna vegada i sense saber el motiu, inclús heu plorat.

0: Els feelings d'aquest vídeo són tope de forts.
1: No sé si tu veies vídeos de YouTube de Dulcinea Studios, que eran así, o els posaven a l'Hormiguero, tipo, ¿qué harías si te reencuentras con el amor de tu vida después de 5 años? Aquest vídeo era totalment aquestes vibes.
0: Pues que començava la veu en off i ja ploraves.
1: Exacte. Llavors, no sé una mica tu com quan el vas veure o què recordes?
0: Jo recordo veure aquest vídeo a la història, o sigui, a l'assignatura de història contemporània a la carrera, i eren les 9:30 i jo plorant, xaval.
1: És que almenys tu tenies una mica de context. En el meu cas, el vam veure al bar de la facultat. Recordo plorar, però literalment no sabia ni qui era ni què estava passant, però és com el sentiment allà i dir, ostres...
0: És que és fora. És fora.
1: Parlem una mica de qui són ells, els protes d'avui, els nostres, això, la Noa i el... no sé com es deia l'home.
0: Ostres!
1: Del diari de Noa.
0: És que ell és el Noa.
1: Ah, ell és ella.
0: Ell, o sigui, el diari de Noa és el diari d'ell.
1: Ah, ostres! Pues,
0: què? Núria! Núria!
1: No ho sabia.
0: Un momentet, vaig a buscar. Diari de Noa.
1: Estic flipant. Jo la Noa pensava que era ella.
0: És que ara potser m'estic patillant, però crec que no.
1: Sonajes, diari de Noa.
0: No. Vale.
1: Ah, perquè Noa va a Mac.
0: Efectivament. I exacte. Vale,
1: Ali
0: sí.
1: Hamilton.
0: Això. L'Ali.
1: Doncs,
0: cert.
1: Val, l'Ali seria la Marina Abramovic, val? Parlem una mica de qui és la Marina. La Marina és, perquè es fa una idea, la dona més coneguda a nivell de performance, i les seves obres efímeres arriben a xifres molt elevades de cotització en el que seria l'art contemporani.
0: Efectivament. De fet, és una icona femenina i el 2017, fort. Vale,
1: fort.
0: El 2017 va començar a comercialitzar macarons.
1: Fins aquí tot ok.
0: Vale, sabeu què són? És un dolç francès així, que és com una medalleta. Llavors, total, que són de diferents gustos i ella ha comercialitzat un amb sabor a Marina Abramovic.
1: O sigui, el punt, de tenir algo amb el teu gust.
0: Narcisista, una miqueta.
1: Home, random. Jo la denomino un random, però a què sabe una persona? O sigui...
0: És com, què té gust al pa, no?
1: Exacte. O sigui, pues, no
0: se sap com definir.
1: Llavors deia, més random, més empoderada, valenta. Valenta per què? Perquè la tia fa unes performances on posa el seu cos al límit i on sobretot el dolor. Si li encanta experimentar amb el dolor que pateix el seu propi cos.
0: Lo que evitem nosaltres.
1: Exacte. Sí, de fet, una de les més conegudes de les seves obres, no? Al final, Ariadna, explica-s. Vull dir que estan allà en una sala.
0: O sigui, de fet, hi ha una que...
1: Està a una sala i hi ha tot d'eines perquè li facin mal.
0: Ah, exacte, efectivament. És que dic, ostres, hi ha moltes.
1: L'he pillat desprevinguda. A veure si havia estudiat.
0: Hi ha una... És que hi ha una altra que semblen. Perdó. Llavors, hi ha una que està ella amb una taula i tot d'eines, tipus unes tisores, un ganivet, un bisturí, no sé què, com si anessin a fer una tortura medieval. I que tu, com a persona random que va al museu o va a aquell lloc a veure la performance, podies agafar qualsevol d'aquelles eines i fer-li mal.
1: És fort. Però és que tot per ella. O sigui, ella,
0: o sigui,
1: podria
0: haver mort aquell
1: dia.
0: És com...
1: Aquell entra amb molts altres de coses que ha fet i que us animem a que cerqueu i busqueu, però és random. O sigui, que algú digui, ai, vaig a experimentar amb el meu propi dolor, feu-me el que vulgueu.
0: És que jo, que a la mínima que em fa mal al cap, és ibuprofeno.
1: Literalment, vés a córrer, saps, a baix. Vull dir, no sé.
0: Totalment.
1: Llavors, tornem a la Marina i m'agradaria parlar una mica de la relació que va tenir amb la Lady Gaga. Val? Ens situem, any 2010, al MoMA, la Marina fa una performance bastant coneguda, on seu a una cadira durant 8 hores, cada dia, no sé quants dies ho va fer, i la gent va passant davant d'ella i es miren, literalment és així, i feelings, sentiments. Llavors la Lady Gaga diu, jo vull anar a conèixer-la, i li diuen, vale, pots passar davant de tothom, i ella diu, no, jo faré cua i quan em toqui m'assec. Llavors s'asseuen i aquí comença el que podríem dir una relació d'amistat. Què passa? La gent creia que eren bastant com antagonistes i no entenia molt bé la relació. Per mi són, tenen un punt de semblança.
0: Per mi em dius que la Lady Gaga és la filla.
1: Literalment.
0: I crec...
1: O sigui, crec que són bastant transgressores i que agraden molt als fans i per mi una mica l'art conceptual que té la Lady Gaga s'assemblaria molt al que puc veure de la Marina Abramovic.
0: O sigui, de fet, no sé si recordes, però una de les primeres aparicions de la Lady Gaga aquella vestida amb un vestit de carn.
1: Literal, sí, sí, sí.
0: Em recorda una miqueta, o sigui, és aquest punt també...
1: Crec que és de les primeres fotos que em vaig descarregar de Google.
0: Sí, eh? Si
1: t'ho dic, t'ho juro. O sigui, en
0: són
1: algun lloc la tinc por ahí, perquè era com... No, perquè va ser com... Oh my god.
0: Sí, sí, d'asco.
1: Yeah. Igual que això, els seus videoclips, jo crec que és molt... O sigui... Molt diferent, però alhora per mi sí que tenen un punt en comú. Total, que les ties es fan superamigues i fan un retiro juntes, val? I llavors en aquell retiro...
0: Lo típic.
1: Exacte, anem a fer un retiro espiritual. Graven un vídeo. Llavors la idea amb aquest retiro era aconseguir diners, o sigui, fons per a la fundació que té la Marina Abramovic. Què passa? Que en aquest vídeo, entre altres coses, la Lady Gaga, uau, surt despullada. La gent no ha vist mai algú despullat.
0: No ha vist mai una teta.
1: Exacte. Llavors, què passa? Que al final, tot això, si busques, la notícia és Lady Gaga se desnuda, el desnuda de Lady Gaga, més enllà del que fessin o no fessin, tot el que em sembla...
0: Ha ensenyat un tuillo.
1: Literalment. O sigui, em va semblar confort, perquè busques i dius, ostres, potser hi havia més suc a treure de tot això que més que estigués despullada.
0: Hi ha capes, nois, no sé, els icebergs, el mateix, o sigui, no tot és la punta.
1: Total, que tornant a l'Abramovic, dèiem, busca el dolor, portar el seu cos al límit, en aquest cas no amb l'acció performativa de la Lady Gaga, però era com un apunt que em va fer, em va resultar curiós, i llavors també el que busca molt és com sinergies amb altra gent, amb altres cossos, formes de sentir, o sigui, li agrada molt el que és la vida i la mort. Jo crec que si és d'aquestes persones que si pogués morir per saber què vol dir morir però tornar a viure, ho faria.
0: És com que la curiositat la mata.
1: Exacte.
0: Perdó, no, però literalment.
1: Total.
0: Sí, en el punt d'arriscar-te que et clavin un ganivet de cop, o sigui, el que dèiem abans de la performa.
1: Exacte, sí. No, té aquest punt que no sabem per què li mola. Total, que la Marina per si sola per mi és perfecte, però entra en joc l'Olai.
0: Pels que només ens esteu escoltant, acabem de veure un fragment de Relation in Time, aquesta performance. A priori, tot ok.
1: Yes.
0: És una de les performances més conegudes dels primers anys de la carrera de la Marina, que està morena, perdó. És que havia de fer... És que amb la broma, aquí, des d'aquí hem començat el podcast.
1: Només per no repetir, Marina li havia posat a Abramovic. Ja m'ha semblat raro que hagi dit Marina Sol, pues ja, per això.
0: Perdó, ja està, perdoneu-me, sorry. Això és una de les performances primeres dels anys de l'Abramovic, juntament amb el que denominem el seu company artístic, aquest Olai, vale?
1: Aquest.
0: En aquesta
1: que
0: acció...
1: Que era fotògraf, hem de dir. El xaval era fotògraf i sobretot feia fotos en Polaroid. Llavors, quan es coneixen, comencen com a fer les accions performatives i ell també s'encarrega una mica de fotografiar el que passa.
0: Que bonica, però... en veritat, haig de dir, aquesta part.
1: Veus? És que el diari de Noa, perquè la gent ho romantitza, però no té res de bonic. Ara entrarem en el soc, però...
0: No, caurem
1: no,
0: aquí.
1: Perquè quan acabem al final, l'Ari sentirà pena per una cosa que explicarem. No passa res, és la vida.
0: Ja fent spoilers! Vale, llavors, a aquesta acció performativa veiem a dues persones, que són ells dos, l'Olai i la Abramovic, perquè ara tothom pensarà la broma, s'encadenen el cabell mutu, o sigui, com fent-se una trena, durant 16 hores, vale? I estan esquena amb esquena a l'interior d'una nau.
1: Què he de dir que... O sigui, també podeu buscar l'acció, però... No és que només es facin una trena, sinó que estan com tibant un de l'altre. Vull dir que està...
0: Ah, ni ho recordava, això, veus?
1: O sigui, estan tibant els dos cabells.
0: Quina pupa!
1: Literal.
0: Buah!
1: No, vull dir, necessitats de fer això, doncs ningú t'ho ha demanat, saps?
0: 16 hores.
1: Vull dir, més que
0: res, alopècia.
1: El que m'agradaria saber és d'això que entreu, ella. O sigui, se'n va a casa i fa un anàlisi exhaustiu de dir... Quan avui m'han aparegut les 15.000 persones davant meu, he sentit això i no et què treu d'això, és que res.
0: És que literalment, o sigui, potser hi ha massa... És que no hi ha on explicar. O sigui, jo crec que només podria dir, ho he passat malament.
1: Clar.
0: Bueno,
1: m'han passat i m'han fet cops de puny i m'han insultat. No sé, no, és que no sé què treu d'això, o sigui, literal, va, perdó.
0: Sí, és com una miqueta d'eixos, potser, eh? Molaria en plan aquí com un Freud de l'època d'anàlisis.
1: Freud.
0: No sé si es diu així, però jo crec que sí. Total, que van estar durant 16 hores així encadenats, tibant-se el cabell l'un de l'altre, provocant-se alopècia l'un a l'altre.
1: Ella té una melena que...
0: Flipes, eh? És xula, envidiable.
1: Envidiable.
0: Envidiable. mi diable, connection. Total, que quan passen aquestes 16 hores deixen entrar el públic perquè vegi l'acció. Llavors, per posar una miqueta més en context ells com a parella, ja no tant a la Marina, tu quan penses en definició hippie anys 70, lo típic de per carnaval de què ens disfressem, de hippies, vale, penses en l'Olai, o sigui, eren aquest tipus, o sigui, eren l'estereotip, per què? Perquè eren dos joves, parella, joves. Parella dels anys 70. Vivien de forma nòmada amb una van.
1: És que
0: van.
1: Tot idealitzat.
0: Amb
1: sí,
0: una
1: no
0: van Citroën, vale? O sigui, que no és una típica.
1: Per això no el suporto, Citroën. Perquè en plan junts... Uf.
0: Ja. Recorrien els camins de la ex-Iugoslàvia, que no és ni la ruta del 66.
1: No, saps? Perquè, clar, estàvem a Europa.
0: Per això, ja, detalls.
1: Detalls.
0: I planificaven i feien obres d'art, no? En plan, dos artistes utòpics, pobres, somiadors,
1: pobres
0: enamorats...
1: Pobres en aquell moment, perquè la pasta que tenen...
0: Fins aquí, tot idíl·lic, molta droga, no? Fins que arriba el moment de la Gran Muralla.
1: Exacte. Llavors, potser si coneixeu l'Olai i la Marina, segurament també era per... la història de la Gran Muralla, que és com l'altre vídeo supertípic. La seva idea dels dos era casar-se quan es trobessin a la Gran Muralla Xina. Direu, ok, vale, no, què passa? Ells volien anar d'un extrem a l'altre i anar al punt mig trobar-se. Vale, això ho fan el 1988. Què passa? Que són 8 anys després de començar a intentar-ho, demanant permisos el govern xinès, pues, per poder caminar com tota la ruta i per poder trobar-se. 8 anys, clar, en 8 anys poden passar moltes coses. I aquí la seva relació ja es va deteriorant, però ells segueixen junts i la idea a l'arribar al final és casar-se. Llavors, aquí cadascú comença en un extrem oposat, vale? L'Olai comença a l'extrem occidental, al desert de Gobi, i la Marina comença a l'extrem oriental, al Mar Groc. Caminen, atenció, una friolera de 2.500 quilòmetres durant 90 putos dies cadascun.
0: És que ni Pequín Express.
1: Sí, 3 mesos.
0: Ni Pequín
1: no,
0: Express.
1: Literalment, Pequín Express porten 7 etapes, faran 9 etapes, són 9 dies, més o menys. 90 dies, són 3 mesos caminant.
0: Caminant, sol i sombra, lluvia.
1: Exacte. Llavors, què passa? Que tu veus el vídeo i ja estan caminant per la muralla després de 90 dies i es troben cara a cara i aquí, quan es veuen, posen punt i final a la seva relació tan artística com sentimental, que dius, what? I llavors sembla que tot sigui com, ximpun, s'hi acabó i ja està. Però la cosa és bastant tòrbia.
0: Evidentment, perquè a priori dius, ostres, quina forma més rebuscada de deixar algú,
1: quan
0: no?
1: Quan a més s'anaven a casar, recordem-ho. Però no, caminen 3 mesos per dir-se.
0: Per dir-se,
1: adéu. Bye. De fet, el vídeo crec que s'abracen i literalment es diuen bye. Inspira.
0: És que crec que seria pitjor això que un missatge de WhatsApp, mira què et dic.
1: Crec que sí, perquè el patiment de... És que el dolor, és que era una altra vegada...
0: Les llagues del peu, bueno, és que poc s'està parlant del tema. Total, 90 dies caminant, 90 putos dies caminant, però, o sigui, un detallet és que no anaven sols, no. Vale? Cadascun d'ells portava una traductora, remarco, sí, per facilitar el seu viatge a peu. Doncs pues res, que l'Olai va acabar el passeig dels 90 dies...
1: El passeig.
0: amb la traductora xina embarassada. O sigui, en vez de tornar 2 del camí, van tornar 3. Doncs pues clar que s'acaba la relació, Núria. És que com vols que no s'acabi?
1: Per si no ho heu entès, l'Olai va mantenir relacions sexuals amb la seva traductora i la va deixar embarassada.
0: I a més d'anar a casa amb la Marina, va dir... Anem a ser pares.
1: Exacte.
0: Orientals.
1: No, no, el millor de tot és que primer caminen 90 dies, s'anaven a casa. Ell arriba 3 dies abans allà, perquè la pava no s'ho trobi de sorpresa, la truca. Òbvia, igualment diuen, no, ara ja acabem. I per això literalment només es diuen adéu. I el més fort és que quan acaba tot això, al cap com de, no sé si 2 mesos, l'Olai es casa amb aquesta dona, a la que deixa embarassada i tenen un fill, filla, no sé el que és, filla.
0: Potser obligatòriament, ja, ja.
1: Què passa? Tu si busques la història d'aquests dos, costa molt de trobar tot això. O sigui, tu trobaràs el retrobament al MoMA, trobaràs lo de la muralla xina i trobaràs...
0: Lo romàntic.
1: Sí, que la Marina era una filla de puta. Però no trobaràs el que ha passat aquí. Llavors, què passa? Van fer... O sigui, ara explicarem com tota la moguda que va haver-hi, però van fer un documental el 2017 que es diu The History of Marina Abramović and Olai, molt recomanable. I l'Olai aquí explica això i dona algunes explicacions i al final de tot diu que clar, que la Marina l'odia. No, si vols, sereu íntims amics.
0: Si vols et faig un petó al front, o sigui, i t'acurruco cada nit. És que clar, mira, en fi, total, com deia la Núria, no? Amb què s'ha quedat la gent? Amb que la dolenta era ella. I per què era dolenta ella, suposadament? Perquè no li havia pagat no li havia pagat uns royalties, vale? Que això deu ser la moneda seva iugoslava.
1: No, tia, com, o sigui, de fer una cosa junta.
0: Ah! No sé què és un royalty. O sigui,
1: tipo els drets d'autor.
0: Ah, vale, pues ja dic...
1: De fer una cosa...
0: Pues jo dic, bueno, seran yens, de cop. Bueno, en fi, seguim. Total, aquests royalties corresponien a 250.000 dòlars. Clar, ai, pues jo em pensava, bueno, igual.
1: Clar, no. O sigui... Total. La cosa és que quan passa tot això, la Marina el deixa de parlar i el Pablo li diu, no, amore, tu em deus tots els diners de totes les coses que hem fet junts.
0: L'amor lo paga todo.
1: Exacte, i al final la Pava li paga 250.000 dòlars, que és moltíssim. Però fabricava macarons amb el seu gust.
0: Fort, que és un royalty, no ho sabia, nois. Bueno, endavant, seguim.
1: Bueno, busca, potser no ho he explicat del tot bé, però...
0: No, perfecte.
1: No és la moneda iugoslava, d'acord? No. Llavors, què passa? Tornem, abans d'aquesta denúncia, tornem a la muralla xina. Es diuen adeu, vale? Adeu. I aspiren. I passen 20 anys, vale? 20 anys,
0: són molt...
1: repito, 20 anys, són moltíssims anys, o sigui, 20 anys. Quants anys tenies tu fa 20 anys? 8.
0: Literal, molt... Wow! Ha fet com el...
1: Llavors, de la PM, no tants, de 28, li restes 20, no passa res. Llavors, 20 anys sense veure's ni parlar, res de res, o sigui, zero. Llavors, aquí és on comença el diari de No, amb l'escena de Debajo de la lluvia i el beso.
0: És que pèls de punta.
1: Però sin lluvia i sin beso, a mi no em posa pèls de punta, perquè penso...
0: 20 anys sense parlar.
1: Ariadna,
0: no, quasi
1: fas
0: tota
1: 90
0: la...
1: dies
0: sí,
1: caminant
0: sí.
1: a la muralla xina per casar-te amb algú
0: que ens ha minat a la traductora.
1: El teu company de vida, el sí, teu sí. company artístic, a qui li has desto la vida perquè tenen una altra performance, on el tio està amb un arc que se li arriba a escapar i la travessa... I quan arribes allà t'enteres que ha deixat prenyar la guia, hombre, mira...
0: No, sí.
1: L'últim que faria... És que no li pago, no, és que el mato directament.
0: 20 anys em semblen pocs. Ni royalties, ni macarons. Literal.
1: Total, 20 anys. Com és aquest retrobament després de 20 anys?
0: Ens situem, 2010. Marina Abramovic està fent la performance The Artist is Present. Uau. És que ni... Bueno...
1: És el vídeo que hem vist a l'inici.
0: Exacte. És un... Bueno, la performance es fa al MoMA i, o sigui, és un dels vídeos més populars, una de les obres d'art més populars de la Marina.
1: Jo crec que és la
0: i
1: més.
0: I jo crec, o sigui, jo crec que literalment sí que potser no és tan conegut, però jo crec que en general pot sonar haver vist alguna d'aquestes imatges.
1: És el vídeo que hem vist a l'inici, és aquest.
0: Literalment. Llavors, la tia va estar... És que... No paren de passar-se d'intensos. Va estar 736 hores i 30 minuts, perquè no fos, sentada immòbil davant d'una taula. Amore, o sigui, el color quadrau. Color quadrau.
1: També o sigui, per la pasta que guanya, potser jo també ho feia, però...
0: No, totalment, però bueno. Total, la gent anava passant i per torns anaven seient davant de la Marina. La Marina els atenia mirant al terra, o sigui, no mirava qui s'assentava fins que no estava assegut. I quan aixecava els ulls, es miraven els ulls amb la persona que s'asseia davant. Llavors, durant tota la performance, veiem plors, somriures, indiferència, diferents emocions.
1: Que aquí és quan passa el que es troben amb l'Olai, però a destacar que no es podia moure ni per anar al lavabo. Llavors, ella porta com un vestit vermell, crec que era vermell.
0: Sí, sí.
1: I no es veu realment com la cadira, però la cadira tenia una letrina, no sé si es diu així... perquè pogués fer les seves necessitats sense anar al lavabo.
0: És que
1: també et dic infecció d'orina.
0: També, però imagina't aquí tirar-te un pet sorolló, saps o no? És com... Què?
1: Clar, menjar no sé com ho va fer, això no tinc ni idea. Sé que eren 8 hores al dia, això sí, tampoc no dormia allà, però...
0: Bueno, com uns d'aquests que fan opos i d'oficinistes.
1: Exacte.
0: Vull dir, el mateix. Total, el que passa aquí és que de cop i volta apareix l'Olai en aquesta performance, després de, com ha dit la Núria, 20 anys sense parlar-se, ni veure's, ni saber un de l'altre.
1: A mi què vols que et digui? Però se llama terrorisme emocional. No ho fas, això. O sigui, tu creus que ho sabia ella, que aniria? O sigui, per la reacció no, però...
0: Hi ha moltes teories aquí també. Jo crec que veient la reacció d'ella, no? plorant, com si fos una telenovela, jo crec, almenys vull pensar que no és pactat. Ara, segur que sí.
1: O sigui, després de la retrobada ve lo dels royalties, eh?
0: Ah, ostres, pensé que era anterior.
1: No, no, ve després.
0: Ah, pues res. Bueno, també, o sigui, val a dir que la Marina, clar, aquest, com hem dit al principi...
1: És que no puc parar a pensar la Marina.
0: Ja, ja. A casa també. Total, el tema és que la Marina, les obres d'art que feia eren performance, que per tant vol dir que és una cosa efímera, com hem dit al principi. Llavors, què en quedava com a resultat d'obra d'art per poder col·leccionar? No? Perquè això hi ha gent que ho col·lecciona. Pues quedaven fotos o vídeos o tal, originals. Les fotos del moment en què l'Olai s'asseu i tal són milionàries.
1: No, no, és que el vídeo aquell, o sigui, realment posa els pèls de punta.
0: Sí,
1: o sigui,
0: si no saps el context, inclús sabent-ho, també.
1: Inclús sabent-ho, sí, perquè és com, ostres, però... No sé, o sigui, a ella se la veu plorant.
0: Sentimientos encontrados.
1: Sentimientos encontrados, sí. Tampoc el bateria, però jo l'Olai no em cau bé, ¿vale? Què passa? Hi ha el del royalties, ¿vale? La moneda de Iugoslava segons l'Ariadna, però el 2017 fan aquell documental i es perdonen, ¿vale? Llavors, aquí és on expliquen una mica tot el que ha passat a la seva història i què passa? Que al març del 2020 l'Olai pues, mor de càncer.
0: És que...
1: I la Marina doncs, fa pública una emotiva carta on deixa constància de lo important que va ser ella en la seva vida i sobretot en la seva carrera, que és maco, però...
0: És que, literalment, saps les típiques parelles de que s'estimen molt però que no poden estar juntes? Perquè tenen formes de fer
1: o sigui,
0: tòxiques...
1: Estar...
0: Tenen
1: for... Exacte.
0: Exacte, en plan, perquè en principis i en coses així no són compatibles... Pues lo mateix. Llavors, o sigui, bueno, una mostra de que a vegades estima o està molt enamorat d'algú, a vegades no s'hi val, no?
1: O sigui, per mi poden acabar bé, no en tinc cap problema amb això, però ja. O sigui...
0: Sí, no sumaven, es restaven.
1: Exacte.
0: I cabells, sobretot, perdó.
1: Necessitem saber què penseu d'aquesta història. Mireu, sobretot, les performances junts. Mireu la de la muralla xina en perspectiva que el tio va fer el que va fer i mireu la retrobada. I llavors, a partir d'aquí, doncs, deixeu-nos els vostres comentaris que on podem llegir, Ariadna.
0: Exacte. Ens podeu fer arribar les respostes vostres a través de les nostres xarxes socials, que és @pecatoriginal, vale? I això us deixeu als comentaris que us llegim.
1: I recordeu, com sempre, si no sabeu de què va el tema, doncs us ho podeu inventar, feu córrer la veu i acabareu fent doncs, un safareig d'una història i tindrem coses a comentar aquí al programa. Adeu!
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 6. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Català de Trànsit estudiarà implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó, que ha aprovat en el marc d'un estudi pilot a l'AP7 i l'A2. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritme.

Bé, bona tarda a tothom, presents aquí a la sala i totes aquelles persones que gràcies a l'esforç de Ràdio Televisió de Cardedeu ens poden seguir en directe o en diferit des de casa seva. Dissortadament, una vegada més, abans de començar el ple, hauré de demanar als companys d'aquest ajuntament fer un minut de silenci. I abans de fer-lo, m'agradaria fer una reflexió que penso que cal fer-nos de tant en quant. Justament la setmana passada, una ciutadana a Cardedeu, que em vaig trobar passejant pel carrer, em va fer referència en aquests minuts de silenci i em va preguntar si realment aquests minuts de silenci que anem fent d'una manera reiterada, si servien per alguna cosa. Està clar que un minut de silenci ni evita una guerra, ni impedeix un feminicidi, ni retorna dissortadament la vida a una víctima. Si el mesurem pels efectes directes sobre aquestes qüestions, un minut de silenci és molt limitat. Ara bé, m'agradaria dir per què pot servir un minut de silenci. Primer, per reconèixer públicament el dolor. Les institucions no podem reparar una pèrdua, però podem dir a les víctimes i a les seves famílies: no esteu sols. Un minut de silenci també ens pot ajudar a construir una memòria col·lectiva. Les societats també es defineixen per allò que decideixen no normalitzar. El silenci pot expressar que una injustícia ens afecta i ens afecta com a comunitat. I també ens serveix un minut de silenci per reafirmar uns valors. Quan un ajuntament fa un minut de silenci, està dient que la vida, la convivència i els drets humans són un compromís que compartim. I finalment, lògicament, un minut de silenci ens crea un espai de reflexió. Enmig d'un ritme accelerat, un minut de silenci ens obliga, encara que sigui tan breument, a aturar-nos. Insisteixo, el silenci per si sol no substitueix les polítiques públiques, la prevenció, l'educació, ni l'acompanyament a les víctimes. Per això la pregunta que em feia aquesta ciutadana de Cardedeu no és per què serveix un minut de silenci, sinó quan té sentit el minut de silenci. I està clar que el minut de silenci té sentit en la forma que podem ser coherents. Quan una institució guarda un minut de silenci però després treballa per prevenir la violència, per millorar la convivència, per donar suport a les víctimes, aleshores sí que el gest adquireix un significat real i no només algo simbòlic. Per tant, si us sembla, companys, companyes, faríem aquest minut de silenci en relació als últims feminicides que hi ha hagut.

0: Bé, moltes gràcies, senyora secretària. Si li sembla bé, podem començar aquest ple. Hi ha la inclusió per urgència primer, ja ho sabeu, d'aquesta resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Suposo que tots ho heu vist i podríem... S'ha de dir alguna cosa, secretari, o ja podem passar a votació?
1: Sí, passar a votació.
0: Sí, molt bé. Doncs esteu d'acord amb l'urgència de passar aquest punt? Sí? Sí? Vots a favor? Sí?
1: Doncs, vots a favor en tots. Unanimitat, d'acord.
0: Val, perfecte, millor així. Gràcies. Doncs vinga, comencem.
1: Després ja tindríem...
0: Perdó, aquest punt el votaríem definitivament abans de les mocions, com a últim punt de l'ordre del dia. Val?
1: Per tant, després ja tindríem l'aprovació de l'acte de la sessió 2028-6, bueno, és de la sessió del dia 25 de juny de 2026 i també de l'acte de la sessió del ple del dia 3 de juliol de 2026. I que és, si no es realitzen observacions, quedarien aprovades per unanimitat amb dues actes.
0: Estàs d'acord? Sí? Davant.
1: A continuació, la modificació pressupostària número 6-2026 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 6-2026 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2026, segons el detall que consta el text del dictamen que sotmet a votació del ple. Segon, exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis al butlletí oficial de la província i al tauler de dictes de l'Ajuntament. Tercer, aprovar amb caràcter definitiu l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública. Quart, publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol al BOP i al tauler de dictes. I cinquè, remetre còpia autoritzada a l'expedient aprovat i a les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona.
0: Senyor Feria, gràcies.
2: Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. Bueno, com ja es va explicar a la comissió informativa, avui portem per la seva aprovació el suplement de crèdit extraordinari per un total de 639.024,27 euros. Aquest suplement de crèdit, ara passaré una miqueta a descriure cadascuna de les partides que suplementa. La primera serien les obres de l'Escola Bressol, la Granada, que ha necessitat de preus contradictoris i majors amidaments respecte al projecte inicial. Això fa que s'hagi d'incrementar aquesta partida en 46.000 euros. La gestió de la tercera escola al Bressol, que es preveu un major import al que inicialment estava previst, de 46.000 euros, així com la modificació, la gestió de les dues escoles al Bressol per tal d'incorporar vetlladors a les aules. Això és un import de 26.000 euros. Els ingressos del Festival del Pell de Garito es comptabilitzaran ara com a ingressos municipals per tal de llavors no reduir el pressupost a projectes de cultura. Cal incorporar aquesta despesa, que és un import de 5.000 euros. El pressupost 2026 també es va preveure la contractació d'un segon tècnic de so, però això no ha estat possible, aquesta cobertura, i cal suplementar aquesta partida en 15.000 euros. Es va preveure també un dèficit en el servei de l'aigua que contemplava un augment de tarifes del servei, que a data d'avui encara no han estat aprovades definitivament, i per tant cal augmentar aquesta dotació. L'import serà de 368.000 euros. Aquest import correspon a les liquidacions del 2025 i previsions de liquidacions del primer i segon i tercer trimestre del 2026, donat que el quart trimestre es liquidarà en l'any 27. Es preveu una neteja també de fons de la nova escola Bressol per tal de que es pugui posar en marxa el servei amb totes les garanties per un import de 5.700 euros. També hi ha una modificació en l'encàrrec de neteja, un reforç per tal de millorar el servei a nivell de cap de setmana de 9.000 euros i ampliació d'aquest servei per 5.000 euros. I a més també hi ha una incorporació de 35.500 euros al GIN 10 per tal d'incrementar tant serveis com serveis de neteja, serveis esportius com serveis de neteja. En el seu moment el Consell d'Administració, que va ocórrer la setmana passada, es va donar detall de cadascuna d'aquestes partides per aquest import de 35.600. El primer, com sabem tots i tots coneixeu, el primer trimestre del 26 ha estat un trimestre força plujós. Això ha fet que la despesa per tal de mantenir els camins s'hagi incrementat i s'ha de complementar també aquesta partida en 15.000 euros. S'ha previst fer una actuació al carrer del Pont de Pedra per tal de millorar l'accessibilitat dels veïns del barri de la Creu. Això és un import de 51.424 euros. I després tenim que l'any 2025 va haver-hi una sèrie de subvencions nominatives que ja disposaven de consignació en el pressupost actual, però que malauradament no es van poder acabar de gestionar i s'ha d'incorporar per tal de que les entitats culturals no es vegin afectades. D'aquesta manera tenim el que bàsicament estaríem parlant de un import de 541.600 euros que anirien del romanent de tresoreria, romanent de despesa corrent, i 97.424 euros que anirien de romanent de finançament afectat. Això fa la totalitat d'aquests 639.024 amb 27 euros. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Feria. Senyor Planta Rosa.
3: Sí, bon dia. Simplement reiterar el que hem vingut fent aquests anys respecte a les modificacions de crèdit que tiren de romanent, que fan servir el romanent per finançar despesa de l'Ajuntament. Entenem la necessitat de tant en tant fer servir aquest romanent. Recordo que en el seu moment, a principi de legislatura, es parlava de que no hi havia, de que havia hagut una molt mala gestió per part del govern anterior i que no hi havia diners per fer front a aquestes coses. Això s'ha demostrat de totes que no era així. I en virtut de que no estem en el dia a dia, no podem saber exactament si aquestes despeses totes són realment temes sobrevinguts i no de falta de planificació, el que farem serà el que hem vingut fent fins ara, que és una abstenció. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Planta Rosa. Senyor Masferrer.
4: Sí. Bona tarda, gràcies, alcalde. Aquest suplement de crèdit inclou moltes actuacions que podríem compartir i que podríem i que voldríem votar a favor perfectament, entenent que poden arribar a ser sobrevingudes, no? Els recursos per la tercera escola Bressol, més activitats culturals, més neteja o manteniment de camins, o evidentment el dèficit del servei d'aigües que tots coneixíem i que n'hem parlat doncs, en altres ocasions, no? De fet, hi ha 578.000 euros corresponents a totes les partides menys una que els podríem votar a favor, no? Siguin, però, com deia el company Nico, aquests 578.000 euros provinents altre cop de romanent, no? Quan ens deien al principi de legislatura que només van trobar factures als calaixos, jo crec que s'ha demostrat ple rere ple que el que han trobat han estat uns bons romanents que han permès justament finançar diferents actuacions sobrevingudes al llarg de cada un d'aquests anys del seu mandat, no? Però enmig de tot això, com deia, el govern incorpora 51.000 euros per una actuació de mobilitat, posa el document, que comportarà, i això no s'ha dit aquí, eliminar el carril bici i la vorera del costat sud del pont de Pedra, que connecta el Paugès amb carrer Ponent, per retornar aquest espai als cotxes i per recuperar el doble sentit de circulació. Per tant, de nou una vorera menys, de nou menys accessibilitat, tot i que el regidor hagi dit que es millorarà l'accessibilitat, enteníem que volia dir l'accés amb cotxe, perquè l'accessibilitat es perd, perquè es treu una de les voreres, i un altre cop permeti-m'ho que torni a denunciar que se n'ompli la boca quan justament es fa el contrari doncs, del que s'està dient. No? Després hi ha un altre punt on també traiem reserves de diners per accessibilitat per un altre motiu. Per tant, això no ho podem avalar. L'any 2022 aquest Ajuntament explicava que aquestes obres permetien millorar la seguretat de vianants i de ciclistes i consolidaven definitivament aquest pont com una via doncs, d'un sol sentit per vehicles. No? Quatre anys després, doncs, amb 51.000 euros de diner públic, desfaran aquella construcció i tornaran enrere. No? El carril del pont de pedra no són, com hem sentit, simplement 35 metres de pintura sense continuïtat, formen i han de formar part d'una connexió de l'est a l'oest de Cardedeu, d'un itinerari que va de Llinars a Granollers, amb uns carrils bici que hem demanat sovint doncs, a la Generalitat per connectar amb Granollers i també amb converses amb Llinars perquè tingui aquest sentit de connexió, com parlen diferents documents d'estratègia de millora de la mobilitat ciclable de la comarca i del nostre poble. No? Per tant, formen part també d'un recorregut escolar utilitzat per famílies, per infants, i a dia d'avui és l'únic pas accessible i protegit per bicicletes entre la Riera, la Creu i el centre. No hi ha sobre la taula doncs, cap alternativa equivalent, accessible, immediata, ni tan sols amb un calendari garantit. No? Per tant, el problema no és que hi hagi una part d'un carril bici que la xarxa ciclista sigui incompleta, el problema és pensar que la manera de resoldre una xarxa incompleta és començar-la a desmuntar com faran ara. No? Aquestes polítiques les hem vist a Elx, on el govern del PP i de Vox va desmantellar nombrosos carrils bici, les hem vist a Logronyo, on el govern del PP i de Vox van retirar el tram central de l'eix ciclista, i el Ministeri del PSOE va exigir que el restituís o que retornés les subvencions. També ho hem vist a Valladolid, on el govern de PP i Vox ha eliminat infraestructures ciclistes per retornar el vehicle a l'espai privat. No? Perquè és que habitualment són aquests governs, no? Els de la dreta i l'extrema dreta, els que retiren carrils bici, i costa especialment entendre que sigui precisament un govern encapçalat o per una majoria del PSC qui vulgui aplicar que redeu aquesta política que els seus principals dirigents fins i tot denuncien quan la fan els de PP i els de Vox. No? Per tant, si ens obliguen a votar conjuntament aquestes actuacions, aquests 578.000 euros que sí que compartim amb aquesta altra partida, el nostre vot serà contrari, però evidentment volem deixar clar que no votarem en contra de l'escola Bressol, ni de l'augment en cultura, ni de la neteja, ni dels camins, sinó el fet d'incloure també doncs, aquesta regressió injustificable en mobilitat.
0: Moltes gràcies, senyor Massorré. Senyor Feria.
2: Bé, una mica per donar resposta tant al senyor Planterrosa com al senyor Masferrer. En continuo reiterant, mai vaig dir que el romanent estava exhaurit, que vaig dir que hi havia un dèficit de menys 1.400.000 euros quan nosaltres vam arribar a aquest ajuntament, i això ho mantindré fins al final del temps que em quedi aquí. Després... Bueno, el que passa és que les votacions i els decrets i el que portem, a veure, ho portem en la seva totalitat. Jo entenc que hi ha punts que no els agraden, punts que els agraden més, però clar, el que no podem fer és una votació a la carta. Això de moment no es pot fer. I jo, senyor Masferrer, perdoni, no en absolut és res personal, però jo li aconsellaria que escolti els veïns i no tant a certs lobbies de pressió que s'encarreguen d'intentar fer veure que el millor per Cardedeu és el que ells consideren que és el millor per Cardedeu, i precisament quan ells ni estan ni viuen en el lloc on hi viuen aquests veïns. Crec que la decisió de fer aquest canvi de direcció no és la meva regidoria, li correspon al senyor Planes, però crec que és una decisió consensuada amb els veïns, és una decisió en la que la gran majoria de veïns es veuran beneficiats, i amb la qual vagi pel davant el meu respecte a tots els lobbies, però si us plau, escolti els veïns afectats, i ells probablement els hi donaran una altra visió de per què és important aquest canvi de direcció. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Alguna consideració, senyor Planterrosa? No? Senyor Masferrer?
4: Sí, ja que el senyor Feri em diu qui escoltar, jo també li diré que escolti doncs, els mandamases del seu partit, el senyor Òscar Puente, que fa tot just un any, valorant el seu govern, ministre de Transports, no faci aquesta cara, li diré en castellà perquè ell ho deia en castellà: lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea, salvo en España, es que se destruyan carriles bici para devolver espacio al coche. Esto tiene un nombre: introducir a la extrema derecha negacionista en gobiernos locales. La salud no tiene color político. Això ho va dir el senyor ministre Puente fa tot just un any. I si m'ho permet, ja que em diu que haig d'escoltar, el seu president, el meu no, perquè jo no l'he votat, ni vaig votar a favor tampoc de que el meu partit li donés suport, el senyor Sánchez va dir: hago un llamamiento a los alcaldes de España, no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos que desmantelan carriles bici. Dejen de ver la bicicleta como un símbolo progre, ya que es una alternativa fantástica de movilidad. Tot això també fa tot just un any amb una valoració del seu govern.
0: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Una qüestió?
2: Ni el senyor Sánchez ni el senyor Puente viuen a Cardedeu. De moment, fins on jo sé, probablement segur que estarien encantats de viure en un poble extraordinari com el que vivim. No és el cas, amb la qual jo el que he d'escoltar és els veïns i les veïnes de Cardedeu i no el senyor Puente, i en aquests moments, i em sap molt greu perquè jo sóc sanxista, el senyor Sánchez.
0: Molt bé, moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
1: Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat.
0: Per majoria. Molt bé, segon punt.
1: El següent punt de l'ordre del dia és la modificació pressupostària número 7 de transferència de crèdit. Es proposa al ple aprovar els següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 7-2026 de transferència de crèdit en el pressupost municipal, segons consta el text del dictamen. Segon, exposar al públic l'expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis al BOP i al tauler de dictes. Tercer, aprovar amb caràcter definitiu l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública. Quart, publicar un cop aprovada la modificació un resum a nivell de capítol al BOP i al tauler de dictes. I cinquè, remetre còpia autoritzada al Departament de Governació de la Generalitat i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona.
0: Senyor Feria.
2: Sí, tal com també vam explicar a la comissió informativa, això és que la Generalitat ha otorgat una subvenció per la millora de l'accessibilitat del pavelló i és necessari traslladar aquesta consignació que inicialment s'havia previst amb una partida d'accessibilitat a una partida d'inversions esportives. És a dir, bàsicament es transfereix el crèdit del programa que estava en aquesta partida, la 93300, al programa 34200 per un import de 146.000 euros. Transferir una altra per poder gaudir i poder aprofitar aquesta subvenció. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Feria. Senyor Plantarrosa, res a comentar? Tampoc? Doncs passem a votació.
1: Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per majoria absoluta.
0: Moltes gràcies. Segon punt.
1: El següent punt és la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2026-2028 per a la incorporació de 7 subvencions nominatives per a l'exercici 2026. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2026-2028 per a l'exercici 2026 amb la finalitat d'incorporar 7 noves subvencions nominatives, les fitxes de les quals vinculades als respectius objectius estratègics s'adjunten com a annex. Incorporar al Pla Estratègic de Subvencions 2026-2028 les següents subvencions nominatives que consten al dictamen per l'any 2026. Per l'Associació Pas Amics del Camí, Associació Orquestra Cambra de Cardedeu, Associació Cultural i Esportiva La Calma, Associació Moviment Escènic de Cardedeu, Associació Cultural Amics de la Ràdio, Associació Colla Bastonera de Cardedeu, Associació Minyons Escoltes i Guia Sant Jordi de Catalunya, Tercer, mantenir la resta del contingut del Pla Estratègic de Subvencions 26-28 en els mateixos termes en què va ser aprovat, en tot allò que no es vegi modificat expressament pel present acord. Quart, publicar la modificació del pla al portal de transparència de l'Ajuntament, a la base de dades nacional de subvencions i al butlletí oficial de la província de Barcelona i donar-ne compte als serveis municipals competents als efectes oportuns. I cinquè, facultar l'alcaldia perquè adopti totes les actuacions necessàries per a l'execució del present acord.
0: Moltes gràcies, senyor Fèria. Li torno a tocar.
2: Sí, no, tindré la mateixa sort a la loteria. La modificació, bé, bàsicament també es va explicar durant la sessió de la comissió informativa. Aquesta modificació del pla de subvencions és com a conseqüència de que durant l'exercici 2025 no va ser possible formalitzar la seva concessió, malgrat que aquestes estan previstes pressupostàriament, i per aquest motiu i amb la finalitat de garantir doncs, els principis d'equitat, igualtat i de tracte i coherència, l'actuació municipal es considera convenient incorporar-les al pla estratègic de subvencions per l'exercici 2026. Atès que les entitats beneficiàries ja tenen assignada una subvenció nominativa en el pressupost del 2025, el que fa és durant només aquesta modificació, en absolut es modifica res més d'aquest pla de subvencions i només queda acotada aquestes entitats que el senyor secretari ha fet menció i només en el període 2026 per tal de que puguin rebre aquelles subvencions que malauradament per un tema tècnic no van poder gaudir. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Fèria. Senyor Planterrosa.
3: Sí, simplement ho hem fet també a la comissió informativa. Com que en el redactat no acaba de quedar clar, o almenys no l'acabem de veure clar, simplement nosaltres estem a favor d'aquesta restitució, sempre i quan el 2026 tingui garantida també la possibilitat de presentar-se dintre del pla a una nova subvenció. Si ho podeu aclarir, estarem... diguem-ne disposats a votar a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Planterrosa. Senyor Soldevila.
5: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. A nosaltres ens costa entendre que aquesta regularització arribi ara, a més de juliol del 2026, si aquestes subvencions estaven previstes i ja per l'any 2025. Ens agradaria saber què ha impedit poder-les tramitar abans. També esperem que no hi hagi cap altra entitat, associació o club que tot i tenir una subvenció nominativa assignada en l'any 2025 i reconeguda encara estigui pendent de percebre-la i que potser perquè no s'hagi fet el tràmit o no se n'hagin assabentat doncs no es puguin beneficiar d'aquestes mesures excepcionals que s'estan fent ara amb aquestes entitats. Si es resol a través d'aquesta situació excepcional cal que el criteri sigui el mateix per tothom. Aquest any aquestes mateixes entitats, com apuntaven les companyes de la CUP, igual que la resta del teixit associatiu del municipi, han hagut de presentar els seus projectes en concurrència competitiva. Encara no coneixem com s'ha resolt aquest procés i esperem també que ens ho puguin explicar i saber també si aquestes entitats s'han presentat per concurrència competitiva per aquest curs 2026. Quan es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, ja vam demanar que aquest canvi anés acompanyat d'assessorament i suport perquè cap entitat es quedés enrere i continuem pensant exactament el mateix i aquestes gestions i tràmits ens donen que pensar que potser aquest acompanyament no ha sigut el que s'ha promès o s'ha informat. Hem de garantir la seguretat en la gestió administrativa, compartim el suport a la cultura i a les entitats del poble, però també defensem que les subvencions nominatives han de continuar sent una eina excepcional

0: Senyor Feria.
1: Sí, bueno, sí, senyor Plantarrosa, és així. Ja, bueno, em sembla que li vaig confirmar a la comissió informativa, però ho reitero aquí en el ple, que efectivament és així. Els temes tècnics, i ho sento, no són de la meva regidoria, amb la qual vostè té a la seva disposició cadascuna de les entitats, i en tot cas crec que es podria, que es pot adreçar en aquest cas o al regidor o a la regidora pertinent per tal que li pugui aclarir on ha estat el problema tècnic, perquè ho sento, jo ho desconec. Respecte al tema de ser nominatives, aquesta diferenciació és perquè eren nominatives en el 2025 i perquè no tinguessin cap tipus de prejudici, donat que ha estat un problema tècnic. El que han fet és mantenir el mateix concepte de nominatiu i incloure-les en aquest any 2026, tot i que en el 2026, tal com he mencionat abans, seran de concurrència competitiva. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Feria. Alguna qüestió més a aclarir?
2: No, simplement en la part de control doncs farem aquesta pregunta als regidors corresponents. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Soldevila. Passem a la votació.
3: Vots a favor. Abstencions. Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la pròrroga des de l'1 de juliol de 2026 i fins al 31 de desembre de 2027 a l'adhesió a les bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència. I es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la pròrroga a l'adhesió de les bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència fins a 31 de desembre de 2027, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11 de juny de 2020 i modificades per acord de la Junta, també de la Diputació, en sessió celebrada el 12 de novembre de 2020. Segon, aprovar la despesa plurianual de 60.000 euros, d'acord amb la distribució en anualitats que consta el text del dictamen que sotmet a votació. I tercer, notificar l'acord a la intervenció municipal i a l'àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat de la Diputació de Barcelona.
0: Moltes gràcies, senyor Abad.
4: Sí, Nico, no puc afegir gaire cosa més. Sí que afegir una cosa, és el fet que estem aprovant 30 dies tard aquest acord, i el motiu és que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar les bases el 25 de juny. Per tant, materialment no era possible aprovar-ho fins a aquest ple. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Abad. Alguna consideració per part d'Esquerra? Tampoc. Molt bé, doncs passem a votació.
3: Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat dels assistents.
0: Moltes gràcies. Segon punt.
3: A continuació, l'aprovació inicial del Pla Local de Salut de Cardedeu 2026-2030. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el Pla Local de Salut de Cardedeu i establir la seva vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva i fins a 31 de desembre de 2030. Segon, sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies els presents acords i el document del pla mitjançant un anunci que s'ha de publicar al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal. Durant aquest termini, qualsevol persona pot consultar l'expedient i formular les al·legacions per escrit. Tercer, un cop acabat el tràmit d'informació pública, es resoldran les reclamacions i suggeriments presentats i el pla s'aprovarà definitivament pel ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre tràmit. Quart, un cop aprovat definitivament, es publicarà el Pla Local de Salut de Cardedeu al portal de transparència, a la seu electrònica. I cinquè, comunicar l'acord pres a les regidories d'aquest Ajuntament i al Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
0: Moltes gràcies, senyor Planas.
5: Sí, moltes gràcies. El Pla Local de Salut de Cardedeu 26-30 és un document estratègic que orienta les polítiques municipals de salut durant els propers 4 anys. Parteix d'una concepció integral de la salut, entesa no només com l'absència de malalties, sinó com el benestar físic, mental i social, i posa l'accent en els determinants socials de la salut, com ara l'habitatge, l'ocupació, l'educació, la mobilitat, el medi ambient i les xarxes comunitàries. El pla s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu que ha comptat amb l'anàlisi de dades objectives amb la implicació de la ciutadania i dels agents locals. Hi han participat tècnics municipals, la Comissió Ciutadana de Salut, que per cert ha validat

0: del pla. S'han fet fins a 13 entrevistes a persones expertes, 6 reunions amb grups focals amb 24 participants i una enquesta ciutadana que va obtenir 801 respostes. A partir d'aquesta diagnosi, el pla defineix una estratègia basada en la transversalitat, la participació ciutadana, la reducció de les desigualtats i la coordinació entre totes les àrees municipals. L'objectiu és incorporar la perspectiva de salut a totes les polítiques públiques i desenvolupar accions orientades a millorar la salut mental, fomentar l'activitat física i l'alimentació saludable, prevenir les addiccions, combatre la soledat no desitjada, promoure entorns urbans saludables, reforçar la cohesió social i garantir una avaluació continuada dels resultats. El pla s'estructura en 4 eixos estratègics que es despleguen en 16 objectius específics i 120 accions, més 2 accions tractores transversals. Aquest primer eix és l'enfortiment dels recursos i serveis públics per reduir les desigualtats en salut. El segon és el foment dels estils de vida saludables mitjançant l'educació i la prevenció. El tercer, la millora dels entorns urbans per a la salut i el benestar. I el quart, la dinamització de l'acció comunitària, la participació i les aliances. A més, aquestes dues accions tractores i transversals a la que fèiem esment, la primera d'elles consisteix en articular i activar una xarxa d'acció en salut i cures al municipi, impulsant un espai de coordinació tècnica interdepartamental i transversal. Aquesta actuació pretén crear un mecanisme estable de coordinació entre les diferents àrees municipals perquè la salut i les cures es treballin de manera integrada i no des de departaments aïllats. Impulsar la segona d'aquestes accions tractores serà impulsar la incorporació de la perspectiva de salut com a eix transversal en la planificació municipal, integrant-la en els àmbits de l'urbanisme, l'habitatge, l'educació, l'acció social i els serveis socials, entre d'altres. L'objectiu és aplicar el principi de salut a totes les polítiques, de manera que qualsevol decisió municipal tingui en compte el seu impacte sobre la salut de la població. Ambdues seran liderades pel Departament de Salut de l'Ajuntament. Aquestes dues actuacions no estan vinculades en un únic eix del pla, sinó que serveixen de suport a tots els altres 4 eixos estratègics i a totes les accions que se'n deriven. Per això, repetim, són fonamentals tant la coordinació transversal com la incorporació sistemàtica de la perspectiva de salut. En certa manera, aquestes dues accions constitueixen el canvi organitzatiu que el pla considera imprescindible perquè la resta de les 120 actuacions concretes puguin desplegar-se amb eficàcia. El pla té un enfocament marcadament preventiu i comunitari i les actuacions no se centren tant en ampliar serveis sanitaris, que no correspondria en aquesta administració, sinó com actuar sobre determinants socials de salut: hàbits saludables, salut mental i benestar emocional, mobilitat, urbanisme, accessibilitat, en definitiva, tot allò que està abans i després del que és la intervenció mèdica de la salut. Destaca aquí, com ja han fet, la gran participació social, tant de grups, entitats vinculades a la salut, però també vinculades a l'esport, associacions de veïns, associacions de gent gran, els partits membres d'aquest mateix consistori, que tots ells han participat activament en aquest pla. Destacar també que no neix de zero, sinó que neix d'un passat en el que ja hi va haver un anterior pla de salut, que crec que ha estat una gran lliçó sobre el que havíem de fer i com ho havíem de fer en aquests 4 anys posteriors, i destacar també la gran labor feta ja des de fa molts anys i que continuem potenciant actualment en el camp específic de la salut mental i del benestar emocional. Esperem que sigui una eina de treball realment efectiva, que ens marca uns objectius molt ambiciosos, que segurament superen el període de 4 anys pel qual ens establim, però que ens permetrà treballar de forma endreçada, de forma eficaç i de forma eficient des de l'administració per una realitat d'una població en el que les dades ens demostren que caminem cap a un cert envelliment i, per tant, cap a un cert augment de la necessitat de cures i de xarxes socials d'ajuda. Finalment, identificar el lema una mica que volem o que ha inspirat fins i tot tot aquest desenvolupament, que és el concepte de Cardedeu Vila Cuidadora, i agrair també, en aquest cas, la participació a través dels equips tècnics que han posat a la nostra disposició la Diputació de Barcelona, tant en l'anàlisi que es va fer del Pla de Salut precedent com en l'elaboració del Pla de Salut que avui portem a aprovació inicial, uns equips tècnics realment brillants i que sense l'ajuda de la Diputació doncs hagués fet difícil fer una feina tan eficient com hem fet. Senzillament agrair a tothom la seva participació i a vostès per escoltar-me ara. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Planes.
2: Hola, bona tarda. Com es deia, aquest nou pla local de salut no ve de zero, sinó que parteix d'un pla local anterior i que s'ha fet una revisió i que es planteja un nou model, no? Aquest document preveu informes biennals, revisió de prioritats i sobretot una governança compartida. Des de la CUP de Cardedeu votarem favorablement aquest pla local de salut, com no pot ser d'una altra manera, perquè comparteix per nosaltres una idea fonamental, que és que la salut és un dret col·lectiu i no una responsabilitat individual. Compartim la idea de fons. La salut no depèn només dels hospitals o dels CAPs, sinó sobretot de les condicions de vida de les persones. Valorem positivament que el pla parteixi d'aquesta concepció integral de la salut i que situï els determinats socials al centre. Quan parlem de salut, ja ho hem dit moltes vegades, estem parlant d'habitatge, de feina, de mobilitat, de qualitat de l'aire, d'espais públics, de xarxa comunitària i també de desigualtats socials. Aquesta mirada ens sembla totalment encertada i coherent amb el paper que ha de tenir un ajuntament. També volem destacar que aquest pla no s'ha elaborat des d'un despatx, sinó que en un procés participatiu molt ampli i que ha implicat doncs, això, personal tècnic, professionals, entitats, ciutadania. Creiem que és una bona manera de construir polítiques públiques. La consolidació de la Comissió Ciutadana de Salut i dels espais de participació pensem que són una bona notícia. Des d'una perspectiva feminista, també valorem que la perspectiva de gènere no aparegui com un element secundari, sinó com un principi també transversal. Les desigualtats entre homes i dones tenen un impacte directe sobre la salut i és positiu que el pla incorpori actuacions en salut sexual, reproductiva, salut menstrual, prevenció de les violències masclistes i promoció de l'activitat física entre les noies, per dir alguna de les actuacions que planteja. També compartim l'aposta per reforçar la salut mental, el treball comunitari i la prevenció de la soledat no volguda. Són reptes que cada vegada tenen més pes i que requereixen respostes col·lectives. Dit això, els plans acostumen a estar molt ben escrits, ho sabem, però el que sovint falla és l'execució. Per això demanem que aquest document també vagi acompanyat dels recursos humans i sobretot dels econòmics, d'indicadors clars i d'un seguiment públic que permeti avaluar el que s'ha complert i el que no. També creiem que si volem reduir les desigualtats en salut, caldrà anar molt més enllà de les accions de sensibilització. El mateix diagnòstic del pla evidencia en l'accés a l'habitatge, que és una dificultat important, i que les dones continuem patint més atur que els homes. Si la salut depèn dels determinants socials, caldrà actuar també sobre aquests determinants socials. Per tot això que he dit, votarem favorablement aquest pla. Ho fem perquè, com deia, compartim la seva orientació i perquè creiem que pot ser una bona eina per avançar cap a un municipi més saludable, més just i més feminista. Però també ho fem amb el compromís de fer-ne seguiment i d'exigir que els compromisos que avui s'aproven es tradueixin en polítiques públiques reals. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Falguera. Vinga, senyor Balcells.
3: Bona tarda.
1: Aquest és el seu tema, eh?
3: Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom i en primer lloc des d'Esquerra volem expressar la nostra gratitud a la feina feta i liderada des de la Regidoria de Salut, a tot el personal tècnic que ha participat en el procés d'elaboració d'aquest pla i a totes les persones que han participat a títol individual o en representació d'un col·lectiu, al Consell Municipal de Salut o Comissió Municipal de Salut, a totes les persones que han respost a l'enquesta, que ha estat un èxit de participació, i, com no, a la consultora que ha guiat el procés. Donar les gràcies a la regidoria també per seguir la feina de planificació iniciada a l'anterior mandat, com ja s'ha parlat aquí, i preparar el segon pla de salut local pel pròxim quadrienni. Segur que serà molt útil en els anys que venen. Hauria estat desitjable, potser, que entre un i altre no hi hagués hagut un període de temps tan llarg, 3 anys, però les coses són com són. En tot cas, l'empresa consultora ha fet una bona feina de diagnòstic, sobretot, ha sabut dinamitzar la participació i ha elaborat un document que, com dic, pot ser molt útil en els propers anys. Així doncs, és una satisfacció poder comentar i portar a aprovació un document com el que avui es porta a ple. El pla té marge de millora? Segurament, però també podria haver estat molt pitjor. És un bon pla perquè és exhaustiu, és endreçat i té moltes propostes concretes, com ha comentat el regidor, aproximadament 120. Ha fet servir una diagnosi honesta, que no ha girat el cap a detectar desigualtats persistents i acumulatives en col·lectius concrets. La gent gran, dones, persones amb discapacitat, joves i persones no vingudes. També ens ha agradat la transparència metodològica. El mateix document reconeix que, en lloc d'amagar-ho, que la mostra de l'enquesta no és representativa de la població. Està esbiaixada. Hi ha un 73% de dones que participen en l'enquesta i hi ha una sobrerepresentació de majors de 65 anys. I això és així. Això és així. Les dones participen més en els processos de crear comunitat, són més actives i també ens comença a donar una idea de com serà el Cardedeu del futur, aquesta sobrerepresentació estadística de majors de 65 anys. La població està envellint, la piràmide de població ja fa anys que ens ho adverteix, i és una bona notícia que estiguin sobrerepresentats, perquè s'arriba a aquesta edat molt, d'una forma molt diferent de la que s'hi arribava fa dècades. 65 anys avui és la fi potser de la vida laboral, però res més, la vida continua i participar activament en la comunitat està més que bé. Igualment, ens agrada que hi hagi una assignació clara de lideratge i col·laboració per cada una de les accions, cosa que evita el problema típic de plans amb responsabilitat difoses. I el reconeixement explícit que una part dels determinants de salut, com són l'habitatge, el transport i la qualitat de l'aire, superen a la competència municipal directa. Ara bé, podria ser millor el pla? Pensem que potser sí, i enviaria un missatge a la ciutadania més inequívoc de compromís si tingués assignades partides econòmiques, un cost estimat de les accions i una previsió de finançament. De fet, crec que d'això mateix, en aquests mateixos termes, en vam parlar quan vam discutir el pla local del català. Hi ha el perill que aquest tipus de plans, ja ho vaig dir aleshores, acabin sent un exercici intel·lectual, bonic, sobre el paper, una llista de desitjos i bones intencions, però que sense la dotació adequada de recursos es quedi només en això. El que comento no és fàcil, ja ho sé, i els pressupostos són difícils. El consens s'aconsegueix a base de molt esforç i negociacions entre les diferents regidories, però hauria estat un missatge molt poderós si s'haguessin prioritzat accions per cada un dels anys del pla i al costat, com a mostra de compromís, si haguessin fet constar un cost estimat i una previsió de finançament. La salut pública municipal, com molt bé dibuixa el pla, és un assumpte transversal que afecta gairebé totes, si no totes, les àrees de govern. I, per tant, el compromís pressupostari de cada una d'elles no hauria de representar cap mal de cap. Havent dit això, cal dir que el primer pla de salut tampoc va fer aquest esforç. Per tant, exigències les justes en aquest aspecte. Només posar el tema econòmic sobre la taula per poder anar aprenent que és del que es tracta i millorant de cara a futurs plans i de cara a servir millor els interessos dels ciutadans de Cardedeu, que de fet es tracta d'això. Sí que hi ha un parell d'aspectes tècnics d'avaluació i seguiment que m'agradaria comentar perquè pensem que es poden millorar. Hi ha indicadors per les accions noves i estratègiques que encara no estan definits. Com diu el mateix pla, diu es definiran més endavant. Doncs bé, potser aquesta és una de les accions que cal prioritzar perquè d'altra banda no tindrem criteris d'avaluació i seguiment. Per tant, una de les primeres tasques que caldria acabar, determinar els indicadors per les accions noves o estratègiques. I també en referència al seguiment, creiem que programar-lo d'aquí a 2 anys és un error i que l'avaluació d'impacte sigui al final també. Això vol dir que la primera oportunitat real de corregir el rumb arriba a mitja vida del pla. I l'única avaluació d'impacte quan ja no hi haurà marge d'actuar-hi. Crec que aquest aspecte es podria repensar. En definitiva, és un pla que es basa en una feina de diagnòstic molt sòlida, que ha estat participat tant per la ciutadania com per la majoria d'actors implicats, que és valent i, com ha dit el regidor, ambiciós i que presenta moltes propostes concretes. Tindria més credibilitat, també és veritat, si almenys alguna d'aquestes propostes estiguessin prioritzades i amb recursos garantits. Hi ha un parell d'aspectes tècnics, com ja he comentat, que encara som a temps de corregir. Tenim confiança que així es farà i per tots els aspectes positius que ja he comentat, el nostre grup donarà suport a la seva aprovació. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Ocell. Senyor Planes, alguna qüestió? No? Passem a votació. Gràcies.
4: Vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. A continuació, la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari.
1: Ens hem saltat un punt, que és el de l'aprovació de les festes locals.
4: No farem festa, vaja. El següent punt és l'aprovació, efectivament, de la proposta de festes locals per l'any 2027. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, proposar al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya perquè siguin fixades com a festes locals d'aquest municipi pel proper 2027 els dies 17 de maig de 2027, dilluns, i 13 d'agost de 2027, divendres. I segon, comunicar l'acord al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
1: Moltes gràcies, senyora Mallorques.
5: Hola, bon vespre. Bueno, com s'ha acabat de dir, portem a aprovar les festes locals de l'any 2027, que és el 17 de maig i el 13 d'agost del 2027.
1: Alguna qüestió prèvia? No? Una qüestió? No? Passem a votació.
4: Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Ara sí, la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades per l'Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya i pel grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular de Cardedeu pels motius tècnics, econòmics i jurídics que es detallen en l'informe que consta a l'expedient. Segon, aprovar definitivament l'ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de Cardedeu, la qual consta com a annex del present acord. I tercer, publicar el text íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a la seva entrada en vigor.
1: Moltes gràcies, senyora Cortés.
6: Sí, bona tarda a tothom. Doncs, com ha dit el senyor secretari, avui portem aprovació definitiva l'ordenança que ha de regular les tarifes del Servei Municipal d'Aigua Potable. Aquestes tarifes són el resultat d'un treball rigorós de l'equip tècnic municipal i el Consorci Besòs Tordera, que han estudiat a fons l'estat de la xarxa, inversions i costos del servei. A més, també s'ha treballat conjuntament amb reunions amb l'òrgan de governança a les associacions de veïns i la ciutadania. Volia fer un esment i donar les gràcies als equips tècnics que han treballat a fons i rigorosament, també al Consorci Besòs Tordera i a la ciutadania, associacions de veïns i a l'òrgan de governança per la col·laboració i la cooperació que han tingut amb aquesta regidoria. Per tant, aquestes són unes tarifes serioses, responsables i avalades tècnicament. Tots sabem que, degut a la gestió nefasta i opaca de l'anterior concessionària, hem heredat una xarxa antiga i amb moltes necessitats d'inversions, amb reparacions pendents i amb un rendiment del 70%. Això vol dir que el 30% es perd pel camí. vol dir que el 30% es perd pel camí quan tenim una necessitat imperiosa d'aigua a segons quins barris. També fer una reflexió. La compra de l'aigua aproximadament ens costa uns 800.000 euros. Si diem que tenim un 30% que es perd pel camí de l'aigua que comprem, estem dient que tenim uns 240.000 euros que es perden en aquesta compra. Més que res perquè quedi clar del que estem parlant. Hem de tenir també en compte que no es fa una actualització de la tarifa de l'aigua des de fa 10 anys i els costos han continuat pujant. L'IPC ha pujat a la vora del 31%, el que ha provocat que les tarifes que teníem no cobreixin els costos del servei de l'aigua. Queda clar que ens hem trobat amb un servei infrafinançat, amb manca de recursos i amb una xarxa que necessita moltíssimes inversions necessàries i ràpides dintre del que puguem fer. En quant a la tarifa, passem de 3 trams de consum a 5 per poder ajustar millor el preu. Això vol dir que qui consumeix més aigua pagarà més i qui consumeix menys aigua pagarà menys. És una manera de fer que la pujada sigui més justa, perquè afecta menys els consums baixos i més els consums elevats. També per primer cop hem tingut en compte la tarificació social. Això vol dir que aquesta tarifa preveu un 50% de descompte a la quota fixa i un altre 50% de descompte en el consum dels 3 primers trams. En quant al fons de reposició, per primera vegada es crea un fons de reposició de 250.000 euros anuals per començar a actuar sobre la xarxa d'aigua i no continuar ajornant inversions necessàries i urgents. Tot això que implica que la tarifa augmenta, evidentment. Però si tenim en compte que el 80% de les llars de la nostra vila consumeix fins a 40 metres cúbics d'aigua al trimestre, la pujada de la factura seria aproximadament d'una mitjana d'uns 4 euros amb 37. I en el cas dels consums que siguin de 40 metres cúbics, l'increment serà d'uns 4 euros en 77 mensuals. Per tant, amb aquestes noves tarifes el que volem és garantir que el servei estigui disponible cada dia, que arribi l'aigua a casa, que funcioni la xarxa en condicions, que es reparin les avaries i que el servei tingui recursos suficients encara que el consum variï. En definitiva, per tot el que ja els he explicat, avui el que fem és una primera passa per començar a construir el servei públic de l'aigua. Un primer pas valent, tenint en compte que el mal estat de la xarxa que hem heretat, però amb una clara voluntat de construir un servei públic sòlid, segur i sostenible per al futur de Cardedeu. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, senyor Cortés. Senyor Pantarrosa, davant.
7: Sí, un parell de consideracions. Primer, també un reconeixement a la bona feina seriosa del Consorci respecte a la proposta de tarifació que van presentar i que realment han fet un esforç per diferir en trams, per fer concessions per vulnerabilitat i realment marca una tendència molt positiva respecte d'on veníem, no? I acaba de plasmar realment aquesta idea que teníem des del principi de legislatura de traspassar aquest servei a mans públiques, a mans d'algú, d'una empresa que no està pensant en lucre, sinó en el benestar de la població. Dit això, nosaltres, tant en comissions de seguiment com en forma d'al·legacions, vam plantejar la possibilitat de que aquests fons de reposició, que és absolutament necessari i veiem del tot encertat, que se'n vagi a màxims, diguem-ne, a nivell de partida, comptés amb un... amb una part, si més no, nosaltres plantejàvem la totalitat de la seva partida que sortís de romanent de l'Ajuntament. Ens semblava que era una manera de començar fent un gest molt important de suport a aquesta gestió pública i que no implicava, diguem-ne, carregar tota aquesta responsabilitat sobre els anys en els quals no s'han fet inversions, els anys en els quals no s'han fet pujades de preus, tota de cop a la ciutadania. Entenem perfectament el concepte de cost, de revertir el cost en el mateix servei que planteja la directiva del Mar de l'Aigua, però entenem que aquí estem parlant de greuges que venen d'anys anteriors. Ha estat una proposta que ha estat rebutjada pel govern i l'al·legació també desestimada. Entenem que era una qüestió de voluntat política, o sigui, hi ha alguna indicació tècnica per desestimar-la, també segurament per estimar-la. Per aquest motiu nosaltres ens abstindrem. Malauradament, ens agradaria moltíssim que totes les coses que tenen a veure amb l'aigua i amb l'empresa pública i amb la nova gestió pública de l'aigua fossin aprovades per el nostre grup, però en aquest cas ens haurem d'abstenir entenent que aquest punt en concret és un punt de conflicte. Nosaltres sí que haguéssim fet aquest esforç en un principi i després sí progressivament anar a aquest cost revertit en el mateix servei que com marca la directiva de l'aigua, perquè s'entengui. Era una situació excepcional, vam demanar una aportació excepcional, s'ha negat, no hi ha problema, és una decisió de l'actual govern i nosaltres no estem d'acord, per això ens abstenim. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Plantarrosa. Un comentari. Senyor Esferrer.
8: Sí, nosaltres també intervenim, gràcies, alcalde. Nosaltres vam tenir justament l'aprovació inicial, no? Ho vam fer d'una manera prou conscient, perquè enteníem, com bé s'ha dit ara també, que aquest servei d'aigua necessita actualitzar-se, que la xarxa requereix inversions i que la gestió pública que ha passat a ser d'aquest servei, gràcies a la feina de tots i de totes, doncs ha de tenir una base econòmica sòlida, no? També, com bé ha explicat el Nico, doncs, tot es va fer reconeixent el treball i l'esforç dels tècnics del consorci, de la gent de la comissió, doncs, per establir, doncs, el servei, per poder arribar a aquesta proposta, no? Però vam deixar clar que hi vèiem alguns problemes importants, no? Primer, demanàvem sobretot una aplicació més progressiva d'aquesta pujada, que ara afectarà directament a les famílies, pel que fa a la part del fons de reposició. En cap cas discutíem que calgui invertir la xarxa, però sí que qüestionem que incorporar directament la proposta de màxims, de totes les propostes que ens van passar, no? La de 250.000 euros anual, sense disposar encara d'aquest pla director, doncs, definit, o sense disposar encara d'aquest pla director aprovat, doncs era fer-ho sense tenir, doncs, les prioritats, el calendari i un clar retorn per la ciutadania. El segon, ja els hi vam explicar també, demanàvem rebaixar al màxim el pes de la quota fixa i compensar-ho més amb la part variable, no? Una tarifa amb massa pes fix penalitza menys el consum elevat, no? que la tarifa, doncs, amb menys pes fix, i per tant fa que les llars que consumeixin poc o molt poc notin menys l'esforç de l'estalvi, no? Per tant, en un context de sequera i d'emergència climàtica, això no era una cosa menor i era una cosa que podíem haver modificat perfectament, tal com vam demanar prèviament en les reunions prèvies o en l'aprovació inicial. I tercer, malgrat la regidora hagi posat alguns exemples ara, no sabem aquestes simulacions com de completes són o com de comprensibles amb l'impacte real sobre les diferents tipologies de llars, si no ho fem comparativament amb les amb un mapa clar d'exemples sobre la majoria de consums que hem tingut, doncs, en els trimestres precedents. Per tant, no sabem com afectarà a la majoria de consums habituals en funció, doncs, de les situacions més comunes. També els vam demanar aquest estudi més detallat en comptes d'un desglòs per tots els metres cúbics de consum, no? Ara tenim arribem a l'aprovació definitiva i cap d'aquestes qüestions, doncs, s'ha aprofitat per incorporar-ho. Aquestes al·legacions s'han desestimat en bloc, suposem que és el més fàcil, però per part nostra, doncs, aquesta abstenció inicial era una manera de donar marge, però si el marge, doncs, a la primera tampoc no s'ha ni aprofitat per parlar-ne, doncs el vot definitiu no passa res perquè sigui diferent i evidentment no serà un vot en contra de la gestió pública de l'aigua, ni d'assumir que el servei té costos reals més alt del que eren, sinó, doncs, que entrarà aquesta pujada plantejada plantejada sense prou gradualitat i amb massa pes sobre la quota fixa i sense prou explicació d'impacte concret a les famílies, no? Alguns grups van fer bandera de pujades molt menors quan eren a contrapujades molt menors per fer quan eren a oposició. Ara des del govern doncs, han aplicat increments molt més alts en IBI, en residus i avui en aigua. No voldríem fer demagògia amb els serveis públics, però tampoc podem avalar qualsevol pujada només perquè ara els toca governar, quan abans des del PSC éreu els primers de criticar-ho sense cap mena de justificació, fins i tot en plataformes doncs, per criticar pujades del 2%, de només el 2%, és a dir, de l'IPC en impostos. No? Nosaltres votarem que no, perquè creiem que calia pensar bé una tarifa més justa, més gradual i més ben explicada.
1: Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Cortés?
6: Sí. Bueno, moltes gràcies. Contestaré a tots dos. En principi, entenc, senyor Plantarrosa, el que em diu perfectament. Dic que les al·legacions per part dels serveis tècnics s'han contestat, però jo faré una mica de resposta en quant a la posició política. A veure, fons de reposició. El fons de reposició s'ha calculat amb les dades del pla director del 2016. Sí que és veritat que el pla director no estava aprovat, ho sabem, estava guardat i estava allà en un calaix, però estava fet i tenia una informació valuosa. És un pla director que el van fer vostès. Aquell pla director ja ens deia que s'havien de fer actuacions per valor de 1.600.000 euros. I això fa 10 anys, es va fer el 2016, com ja he dit. A hores d'ara, evidentment, tots sabem que el 1.600.000 euros serien aproximadament uns 2,5 milions com a mínim. Jo em pregunto, o els hi pregunto, vostès creuen que tenint en compte que aquest import que ja ens deia el 2016 que eren 1.600.000 euros no hem d'anar màxims per fer les inversions que necessita la xarxa de Cardedeu? Un servei d'aigua pública ha de ser fort per respondre a les necessitats de la xarxa. I després de la feina rigorosa, com ja he dit abans, entenem que aquest fons de reposició és començar a treballar amb responsabilitat, que és el que necessitem amb el servei de l'aigua. Entre aplicar un fons de reposició de 75.000 euros, que eren a mínims, o de 250.000 euros, hi ha una diferència aproximadament de 2 euros al mes per habitatge en els trams de consums majoritaris. No sé, quin és el problema que veuen per anar a màxims. Les inversions les hauria d'assumir l'Ajuntament. Sense cap mena de dubte, l'Ajuntament assumirà qualsevol inversió de gran abast, perquè aquí mateix, avui, em comprometo a que sí sigui. I es podrà valorar i tramitar amb el pressupost municipal. De fet, s'ha fet una modificació de crèdit que el company ens ha informat que ja partés del pressupost municipal per la xarxa d'aigua potable. Però un servei essencial com l'aigua ha de tenir una mínima capacitat pròpia d'actuació i no dependre del pressupost municipal. Vostès ja saben que el pressupost municipal, quan es fa alguna actuació important, s'han de fer projectes, memòries, reserves de crèdit, i tal i com està la xarxa d'aigua, que hem heredat, no ens podem estar esperant. Això s'ha d'actuar quan es necessita. Si volem un servei públic fort, aquest ha de disposar de recursos propis, no ha d'estar pendent del pressupost municipal. També, com ha dit el senyor Plantarrosa, la normativa que regula aquests serveis estableix precisament el principi de recuperació de costos, és a dir, que el servei de l'aigua ha de pagar l'aigua. Això garanteix que el cost recaigui sobre el mateix servei i no sobre el conjunt dels impostos municipals. A més, a la mateixa delegació del servei que ja vam aprovar, el servei ja preveu que si en algun moment els ingressos no cobreix els costos, l'Ajuntament podrà aportar els recursos necessaris. Anem a veure, d'aquí més o menys un any hi hauran eleccions municipals. Jo no sé el proper govern que hi hagi si tindrà el mateix compromís que aquesta regidora amb el servei de l'aigua. Per tant, bueno, li fa gràcia, no, senyor Plantarrosa? Clar, és a dir, el proper govern pot tenir unes altres prioritats que no siguin el servei de l'aigua, com ha passat fins ara. D'acord? Llavors, el servei ha de tenir capacitat per si sol de funcionar en totes les garanties. No hi ha pla director aprovat, sí que és veritat. Sí que existeix un pla director que no està aprovat i que ja ens deia, com he dit, que l'import de les actuacions era 1.500.000 euros. Però avui en dia, passat 10 anys, no sé què ens pensem que ens trobarem quan obrim i veiem la xarxa municipal. Potser ens pensem que totes les avaries estan resoltes o que costarà menys que fa 10 anys d'1.600.000 euros. A més, entenem tots que l'anterior concessionària ha fet fallida, però no precisament per fer inversions a la xarxa. La quota fixa pesa massa. La realitat del servei és que el 80% dels costos del servei són costos fixos, tant si es consumeix molta aigua com si es consumeix poca. Vostès saben, perquè tenen tota la informació, i vostès són conscients, perquè ho hem parlat moltes vegades, de que el 50% no és viable en el servei d'aigua municipal. Tenen tota la informació perquè s'ha explicat en diverses vegades. I saben que, d'acord amb els treballs tècnics, per donar estabilitat i prestar el servei en garanties, el repartiment ha de ser un 60-40, 60 per fixa i 40 variable. I que reduir excessivament la part fixa faria el servei molt més vulnerable. Precisament, si entrem en períodes de sequera o quan baixa el consum, no podem carregar el consum a les parts més altes, perquè llavors no tindríem un servei sostenible. I necessitem un servei sostenible perquè no ens torni a passar el que ens ha passat fins ara. L'aigua s'ha de poder continuar prestant amb les mateixes garanties dia a dia. La progressivitat. Precisament una de les principals millores de la nova tarifa és que passa de 3 a 5 trams de consum. Els primers trams mantenen un cost més contingut, mentre que els consums més elevats assumeixen un increment superior. En definitiva, qui consumeix més, paga més. I crec que no em deixo res, ja... Ja està. Era la...
1: Gràcies,
6: si tenen algun
1: Cortés.
6: Tema més...
1: Gràcies, molt amable. Alguna qüestió, senyor Pantarrosa?
7: Sí, ràpidament, perquè crec que la gran majoria de contestacions li ha fet al senyor Masferrer. Nosaltres estem absolutament d'acord que el tram alt és el necessari. Tenim claríssim que la xarxa està en un dèficit bastant més gran que 250.000 euros i en tot cas és una bona manera d'intentar arribar any rere any a posar-nos al nivell que hauria d'estar el servei i les instal·lacions del poble. Nosaltres simplement dèiem que en aquest cas excepcional en el qual no estem en una situació normal, sinó en una situació en la qual una empresa de 50 anys de gestió, de mala gestió, que ha travessat per tots els colors polítics, no ha mantingut i no ha tingut una gestió previsiblement la que necessitava el poble, ara es pugui fer una aportació especial, excepcional, des de part de l'Ajuntament per poder començar amb allò. No estem en cap cas parlant de que l'Ajuntament ha de subvencionar in eternum aquest servei. Dit això, i respecte a la implicació que diu que ha tingut amb l'aigua, li agraeixo que s'hagi pujat aquest carro, el carro de la empresa pública. Ho ha fet a temps, hem aconseguit portar-ho a terme. Us recordo que al principi no eren precisament vosaltres els que confiàvem en que aquest model sigui el més profitós. En tot cas, hi dubtaven i heu volgut fer tota una sèrie de comprovacions per arribar a la conclusió que nosaltres us dèiem des del principi. No sé quin govern pot ser el que no prioritzi com vostè o com nosaltres l'aigua. L'únic que jo recordo és que els vostres socis de govern, quan parlaven al principi de tot de si fèiem un acord o un altre acord, eren precisament els que dubtaven de si calia fer-se càrrec d'una xarxa deficient o no, i tenien d'alguna manera una tendència a pensar de que una altra empresa privada se'ns fes càrrec era bastant millor idea que fer-lo de manera pública. En tot cas, li deixo amb el senyor Masferrer, que segurament té moltes ganes de parlar. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Plantarrosa.
8: Gràcies.
1: Senyor Masferrer.
8: No, seré breu, canviar de tema ja, però sí que bé, tot i el nostre vot en contra, evidentment celebrem, doncs, i ho hem dit sempre, aquesta consecució de l'aigua pública. Jo celebro especialment perquè algun dia haurem de tirar de maroteca d'aquest mandat, que després d'haver sentit algunes vegades, tant en ple com en comissió, com en altres moments, que es van trobar això com es van trobar i es van agloriar doncs, d'aquest gran exercici, que per fi, després d'haver sentit molts cops que es van trobar doncs, una gestió que no troben doncs, fàcil, ni que el govern anterior, com si no hagués fet la feina, quan avui el pla director, justament el darrer pla director de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cardedeu, el de l'any 2016, que potser no va estar aprovat, però sí que acompanyava l'últim exercici de revisió de tarifes, el de l'any 2016, i acompanyava aquell exercici de revisió de tarifes per justificar aquelles tarifes, per tant serà un document no aprovat formalment, però sí que formava part d'aquell expedient, fet per CIA i acompanyats per la Diputació de Barcelona, ha passat de ser una documentació que ni existia, que no servia, com ha dit la regidora, un document molt valuós per prendre decisions. Per tant, agraïm doncs, que per fi reconegui la feina feta prèviament, en comptes d'anar jugant a dir que no havien trobat doncs, la feina, perquè en aquesta lluita hi hem treballat tots, i ja tirarem de maroteca, no mirem aquesta cara, tirarem de maroteca, perquè tot el que ha dit ho ha dit i està gravat, i ens agraïm doncs, que per fi doncs, la feina feta hagin passat a ser el que són documents molt valuosos.
1: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Senyora Cortés, tanca vostè.
6: Sí, per acabar ja. A veure, senyor Plantarrosa, des del govern mai s'ha dit que no al model del servei de l'aigua públic, ni mai s'ha dit que no al model de l'aigua privat. Sempre s'ha dit que necessitàvem informació per poder prendre una decisió. Això és el que s'ha dit, sempre amb informació. I després, si podem tirar de meroteca, senyor Masferrer, jo sí que és veritat que sempre he dit que el pla director estava, però que estava guardat en un calaix, i ho continuo dient. Estava fet del 2016 sense aprovar i guardat en un calaix, i jo sempre he dit el que nosaltres vam fer és treure'l del calaix i començar a fer l'actualització. Res més que això. I ja per acabar, doncs, aquesta regidoria ha de fer que el servei de l'aigua sigui sostenible i fort per donar resposta avui, demà i d'aquí 10 anys a les necessitats de la nostra vila. El meu compromís és continuar treballant amb responsabilitat i rigor perquè no torni a passar el que ha passat durant els últims 50 anys. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Cortés. Passem a votació, senyor secretari.
4: Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Queda aprovada per majoria absoluta. A continuació, l'apartat de mocions. La moció per a la creació de la Comissió de Seguiment i Millora del Complex Esportiu Municipal Gimdeu, que presenten conjuntament tots els grups municipals.
1: Molt bé, senyor Abad.
9: Sí, senyor alcalde, si li sembla bé faré primer el posicionament de Gent pel Canvi i després de la intervenció de la resta de grups que vulguin participar, doncs sí, llegirem els acords.
1: Sí, sí, perfecte.
9: Gràcies. Avui presentem una moció per a la creació de la Comissió de Seguiment i Millora del Complex Esportiu Municipal Gindeu, presentada per tots els grups municipals, que pel que fa Gent pel Canvi no neix d'un fet aïllat, no és només el fruit de les queixes de moltes usuàries pel mal funcionament del Gindeu durant aquests darrers anys. Com a responsable de la regidoria de Gent Gran vaig rebre queixes l'any 2023 per part de les nostres veïnes de més edat. Davant d'aquesta situació vaig demanar a la gerència del CDEU una reunió amb les persones afectades i amb mi mateix. La resposta inicial del gerent va ser: jo no em reuneixo amb usuàries. Tot i recordar-li que li demanava com a regidor de l'Ajuntament, va insistir en la seva negativa. Vaig posar aquests fets en coneixement de l'alcalde d'aquell moment, el senyor Quesada, i finalment es va aconseguir la reunió entre el gerent, les persones grans usuàries de Gimdeu i la regidora d'Esports i jo mateix. Vaig sortir d'aquella trobada amb la clara convicció que l'empresa C10 deixava de banda els aspectes socials que hi ha una empresa pública, prioritzant únicament els beneficis econòmics. A tall d'exemple, davant la queixa d'una persona de 80 anys que no sabia ni podia utilitzar una aplicació mòbil en una franja horària concreta per reservar la seva plaça de natació, van proposar que poguéssim trucar per telèfon per apuntar-s'hi. La resposta de l'agència va ser allò de té un cost econòmic, això té un cost econòmic. Posteriorment hem seguit rebent queixes que tot i ser traslladades van caure en el sac trencat. Ara, amb la mobilització de moltes usuàries, sembla que finalment alguna cosa es mou, però clarament no és suficient. El fet que en el darrer ple només tornés a assistir la plataforma per queixar-se denota que alguna cosa no s'està fent bé. Aquesta situació em va fer reflexionar. A la reunió de gent gran ens funciona molt bé la comissió de gent gran, un espai amb persones i perfils molt diversos on també estan inclosos els partits de l'oposició. Tot i no ser vinculant, ens serveix de consell assessor i ens permet tirar endavant molta feina amb el suport de tothom. Per aquest motiu, ja fa mesos vaig proposar al govern la creació d'una comissió similar per al GIMDEU. En aquell moment no ho vam veure clar, així que em vaig posar en contacte amb els grups de l'oposició que van mostrar la seva total conformitat. Finalment, agraeixo als companys de govern que s'hagin sumat a aquesta proposta, que sens dubte servirà per analitzar la situació, proposar mesures consensuades i millorar el GIMDEU de manera progressiva. Moció treballada i consensuada per tots els grups. No es tracta d'arreglar-ho tot de cop. Des de la regidoria d'Esports s'està fent una bona feina i s'estan aplicant millores, però potser la metodologia emprada i la comunicació no ha estat les encertades. Cal ser més oberts de ment i tenir clar que ningú té la veritat absoluta. En comunicació i bona fe, tot és possible. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Bat. Senyor Falguera.
2: Hola de nou. Abans de parlar de la moció, ens agradaria tenir un record especial pel monitor del GIMDEU que malauradament ens va deixar el passat cap de setmana. Volem enviar una abraçada i tot el nostre escalf tant a la família com a amistats com als companys i companyes de feina del GIMDEU. I ara parlaré de la moció. Des de la CUP creiem que és positiu crear un espai de participació i seguiment del GIMDEU. Creiem que és coherent amb un model de gestió pública que no només sigui transparent, sinó que incorpori les persones usuàries, el personal i les entitats en la millora contínua del servei. Això és precisament el que planteja aquesta moció. Agraïm al Jordi i als companys de l'oposició la feina feta per portar aquesta moció avui, però a nosaltres ens hagués agradat anar una mica més enllà. Sabem que per arribar a aquest consell d'aquesta moció s'ha diluït una mica la proposta inicial i ens hagués agradat que fos una mica més valenta. La moció deixa clar que aquest òrgan serà únicament consultiu i que les seves conclusions no seran vinculants. Nosaltres entenem, perquè participem del Consell d'Administració de C10, que les decisions corresponen als òrgans de govern de l'empresa pública, especialment al seu Consell d'Administració, tal com estableixen els estatuts de la societat. Però creiem que sí que es podria haver previst algun mecanisme perquè les propostes tinguessin una mica més de pes, especialment a l'hora de prioritzar actuacions o fins i tot a l'hora d'impulsar compromisos concrets. Entenent, en tot cas, aquesta comissió com un primer pas. Si aquesta comissió demostra que és útil, que genera confiança, sempre serem a temps de reforçar-ne el paper i fins i tot de fer modificacions. Per això, com no podria ser d'una altra manera, votarem favorablement. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, senyora Falguera. Senyor Planes.
0: Sí, moltes gràcies. Des del grup de Junts, en primer lloc, bé, manifestar la meva opinió en aquest cas, m'atreveixo a dir com a usuari també, val? Encara que la meva panxeta no ho acrediti, vaig al gimnàs ben sovint i sóc usuari, per tant, d'aquesta instal·lació. I els he de dir que jo fa molts anys que hi vaig i no em dedicava a mirar si les rajoles eren netes i ara m'hi fixo. I realment, jo he estat a molts gimnasos des dels 14 anys que competeixo esportivament, ara ja no, ara competeixo amb les meves mancances, i els he de dir que intentant mirar amb objectivitat la història del Gimdeu ha de ser considerada una història d'èxit. És una instal·lació que està en bones condicions, que té uns preus molt competitius, que ofereix un servei molt adequat a la gent jove de Cardedeu, i només fa falta anar-hi les tardes i veure el conjunt de gent, de nois i noies que fan esport, ara als matins també, que és un temps de vacances, que complementa per tant perfectament el servei que ofereixen les entitats esportives de tipus competitiu, i que a més ho fa, com he dit, amb un servei molt adequat i amb uns preus molt adequats. Això no treu que hi hagi mancances que s'hagin de resoldre. Jordi Abad, el regidor, n'ha posat algun exemple, i potser, vaja, no, potser, i és evident que la gent gran té unes necessitats diferents a la gent jove. Per tant, es pot estar complint perfectament amb els objectius de servei d'un tram d'edat determinat i, en canvi, no respondre a les necessitats d'un altre. El fet que, a més, aquesta instal·lació hagi ja passat una sèrie d'anys pot haver generat una sèrie de, lògicament, de desperfectes, d'envelliment de segons quina maquinària, i alhora també hem de reconèixer que possiblement en el seu moment no es va dimensionar amb una perspectiva tan llarga de futur com la que ens trobem ara, en la que altre cop aquest estiu es supera el rècord d'usuaris inscrits en aquest gimnàs, alguna cosa deu voler dir això, i que, però que ens fa reflexionar quan generem equipaments per Cardedeu, si potser una visió més llarga ens hagués permès fer una piscina que ara ja s'ha quedat petita, una piscina exterior que s'ha quedat petita, o com altres equipaments que ens estem trobant, com el centre d'atenció primària, el CAP, que s'ha quedat petit, com la biblioteca, que se'ns està quedant petita, que potser perquè en el seu temps no es va planificar amb prou perspectiva el creixement d'ús d'aquestes instal·lacions, les quals creixen en ús perquè són bones. Si no funcionessin, baixaria el seu ús, en canvi s'incrementa. Dit això, per què ho dic també? Perquè quan entrem en un discurs que tot està malament, tot és negatiu, no es fa res bé, tot res funciona, necessàriament aquest argument és fals. Necessàriament. De la mateixa manera que si diguéssim que tot està bé, que tot està perfecte. Per això, aquí, quan s'entra en aquesta moció a parlar de la governança compartida, de la participació ciutadana, aquí és on ho veiem en positiu. I encara ho veiem més en positiu quan una de les propostes que es fa i dels compromisos que per tant s'assumeixen és l'elaboració d'un pla estratègic. Per què? Perquè això ens permetrà professionalitzar i objectivitzar l'anàlisi de la situació del gimnàs i de la perspectiva pels propers 5, 10 i 15 anys. Aquest és l'element clau d'aquesta moció, és la que volem destacar, és la que ens ha fet que ens hi suméssim i és la que ens fa, per tant, que votem en contra. Finalment, perdó, a favor. Que no hi votem en contra, sinó a favor. Acabo. I acabo amb un reconeixement explícit a la regidora d'Esports, la Noelia Moreno. Crec que ha fet una tasca exemplar de seguiment, d'escolta, de participació, tant amb les usuàries com amb la direcció del CDEU, que en aquest cas, com ha destacat altre cop el regidor Abad, no és cosa fàcil, i que per tant, des del nostre grup de Junts, rebi el nostre suport pel grandíssim esforç que ha fet en portar aquesta situació a bon terme, que estem segurs que serà com estarà. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Planas, senyor Soldevila.
10: Sí, des del grup d'Esquerra, abans d'entrar també en l'exposició que farem com a grup, volem fer arribar també una abraçada sincera a la família, als amics i als companys de l'Ivan Monroy. Costa trobar paraules davant d'una pèrdua tan injusta, especialment quan parlem d'una persona tan jove i tan vital. Rebeu tot el nostre escalf i condol. En primer lloc, i ja entrant en l'emoció, volem agrair al Jordi Abad que hagi tingut la iniciativa d'impulsar-la. No ha sigut fàcil arribar a acords a l'hora de definir el text, però bé, també agraïm la predisposició de tots els grups municipals per convertir-la al final en una proposta conjunta. Aquesta moció parteix al final d'una idea molt senzilla. Els serveis públics, igual que els serveis privats, funcionen millor quan escolten a les persones que els utilitzen cada dia. que tingui demanda un equipament, que hi hagi una demanda, és el que tenim. O sigui, no garanteix que aquest servei estigui funcionant correctament i que creixi la demanda és perquè Cardedeu creix també. No serviria només com argumentari dir, com que hi ha demanda, doncs el servei funciona perfectament. Les persones usuàries, els clubs i els treballadors coneixen el Gimdeu millor que ningú i aquesta experiència s'ha d'aprofitar per continuar millorant el servei, i més si és de gestió municipal. Per nosaltres aquesta convicció no comença avui, al ple del mes de gener, quan van venir per primera vegada les persones usuàries a fer la seva exposició de motius i de demandes. Després d'aquesta primera intervenció, nosaltres ja portàvem un prec preparat per donar suport i per sumar-nos a la necessitat de posar el focus i de donar una solució a les demandes que se'ns estaven fent. Aquell dia no ens vam limitar a assenyalar problemes, vam demanar una diagnosi del servei, un canal estable de comunicació amb les persones usuàries, més seguiment polític i una avaluació real del funcionament del Gimneu. Avui aquest plantejament es converteix en un primer pas de compromís compartit per tots els grups municipals. Ara esperem que aquest compromís

0: gràcies, senyor alcalde, i bona tarda a tothom. La veritat és que poca cosa més afegirà al que s'han dit per part de tots els grups, que segurament compartim plenament tots plegats. També sí que vull explicar el motiu de la nostra adhesió en aquesta moció. Primer de tot ens adherim perquè la iniciativa que de tot el meu respecte pel regidor Jordi Bat, que és el promotor principal d'aquesta iniciativa i que crec que calia donar-li suport. En segon lloc, ens adherim perquè jo crec fermament que necessitem uns serveis públics de qualitat, uns serveis públics transparents. I una manera d'aconseguir-ho és incorporar a la participació ciutadana en la governança d'aquests serveis públics, un servei públic com pot ser el gimnàs. De la mateixa manera que hem fet amb l'aigua. O sigui, no és la primera vegada que parlem això, ja és la segona vegada, ho hem fet amb l'aigua i ara ho farem amb el gimnàs. Però també vull posar sobre la taula que fins ara aquest no és el model que teníem. Ni estava previst que fos d'aquesta manera. Això va ser un model que per part de la CUP i per part de l'Esquerra van dissenyar i van implementar. Això és el que teníem fins al moment. Ara apostem tots per la participació ciutadana. Absolutament d'acord. Com no podia ser manera, com a eina per millorar la gestió d'un servei públic. També vull poder posar de manifest abans de continuar que aquest govern en cap manera s'ha desentès del problema que tenim en el gimnàs. Des del primer moment la regidora ha estat treballant per resoldre. De fet, al darrer Consell d'Administració, per part de la regidora i per part del gerent de l'empresa, es va parlar de tot un seguit de millores que s'aniran implementant al llarg del temps i quin pla està previst per fer aquesta cosa. Inclús es va parlar de la modificació precisament de l'encàrrec de gestió que té l'Ajuntament envers l'empresa municipal per començar a resoldre tots aquests problemes, cosa que ja s'ha començat a fer des d'un primer moment. Clar, dit això, jo al final em pregunto per què ara creiem tant amb la participació ciutadana i no la vam implementar amb el seu origen. Per mi la resposta és clara. 1. No hi havia un projecte clar del que es volia. Simplement fèiem canviar etiqueta de gestió privada per gestió pública. Però en cap moment vam definir quin tipus de gimnàs volem per la nostra població. Per això, com ha destacat molt bé el regidor Planes, la definició d'un pla estratègic ens dirà quin tipus de definició de gimnàs volem i en cas de que un cop definim els nostres valors, definir quin d'aquests valors tenen prioritat sobre els altres. I 2, davant de les queixes, i em perdoneu, però davant de les queixes ciutadanes que hem tingut respecte al funcionament del gimnàs, la voluntat en principi de la creació de la comissió no era altra cosa que desgastar el govern. No hi havia una voluntat clara de millora del gimnàs. És el meu parer. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Quesada. Passem a la lectura del manifest. Senyor Bat.
2: Llegirien directament els acords o voleu que llegeixi bé?
1: Sí? Sí, no? Senyor secretari, és així, no? Passem als acords, eh? Doncs, vale.
2: Passo a llegir els acords. Primer, crear l'òrgan de participació i seguiment del complex esportiu municipal Gimdeu com a espai estable de participació, consulta i seguiment del servei. Segon, encomanar al govern municipal que elabori en el termini màxim de 2 mesos una proposta de composició i funcionament de l'òrgan. La composició haurà d'incloure representants polítics, representants de CDEU, personal tècnic, representants de les persones usuàries de Gimdeu i del personal i de la direcció del Gimdeu. Aquesta participació és vinculant mitjançant els mecanismes municipals de participació ciutadana, garantint transparència, igualtat d'accés i representativitat. Tercer, l'òrgan tindrà caràcter consultiu i assessor i tindrà, entre d'altres, les funcions següents. Participar en l'elaboració del pla estratègic. Participar en el pla de manteniment i millora del Gimdeu amb una planificació plurianual de les actuacions prioritàries. Conèixer l'estat general del servei. Detectar incidències i necessitats de millora. Formular propostes i recomanacions. Emetre suggeriments sobre les prioritats de manteniment i inversió. Facilitar el diàleg entre l'Ajuntament, CDEU, les entitats i les persones usuàries. Fer el seguiment dels plans de millora impulsats.

0: pels òrgans competents. En cap cas, les seves conclusions tindran caràcter vinculant ni substituiran les competències dels òrgans de govern, dels serveis tècnics o dels òrgans de direcció de CDEU. Si alguna recomanació no tira endavant, s'ha d'explicar el per què. Quart, l'òrgan es reunirà com a mínim amb caràcter trimestral. De cada reunió s'aixecarà acta i les conclusions es traslladaran als òrgans competents perquè siguin valorades en la planificació ordinària del servei. Cinquè, el govern municipal informarà periòdicament a l'òrgan de participació i seguiment de l'estat d'execució de les actuacions de millora previstes, així com dels motius tècnics, econòmics o organitzatius que, si s'escau, n'impedeixin l'execució. Sisè, traslladar aquests acords a CDEU Manteniment i Serveis, a la direcció del GIMDEU, als grups municipals i als serveis municipals competents. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor secretari. Passem a votar.
2: Vots a favor de la moció. Queda aprovada per unanimitat. A continuació hi ha l'adhesió de comptes de les actes de la Junta de Govern Local, de la número 22 a 26. També l'adhesió de comptes dels decrets dels números 2026-1072 al 2026-1413, de decrets d'alcaldia i de regidories delegades. I ara ja passaríem a l'apartat de precs i preguntes.
1: Molt bé. Hi ha precs i preguntes? Precs, primer.
3: Sí. Precs. Aquesta setmana hi ha hagut el desnonament de la Sara i de la seva família, després de moltes pròrrogues. Som coneixedores que manquen recursos municipals i no és la primera vegada que demanem que hi hagi una aposta política forta i important per tenir més recursos, perquè aquesta setmana ha sigut la Sara i les seves criatures, però d'aquí poc pot ser qualsevol altra família de Cardedeu. En aquesta línia nosaltres vam tenir una reunió com a grup municipal amb el regidor d'habitatge, amb el regidor de drets socials, en el que ens vam posar a disposició per pensar en altres possibles recursos i fins i tot els hi van fer algunes propostes que no sabem com van quedar, i d'alguna manera el nostre prec seria, si us plau, inverteixin més en política d'habitatge, perquè després de la caiguda de la moratòria hi haurà més desnonaments i necessitem més recursos a Cardedeu. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Falguera. Senyor Ponterrosa, un prec?
4: Sí, simplement una menció per la propera festa major. S'apropa, no tindrem ple a l'agost i anirem a parlar segurament al setembre, i esperem que parlem d'una festa major amb el màxim de participació de les entitats, amb una aposta clara per la participació ciutadana en una vila que té un nivell d'interès i d'intensitat participativa bestial. Volem desitjar a tothom una bona festa major i res, esperem que al setembre estiguem parlant d'una festa major sense incidents de caire organitzatiu, ni traves, ni cap tipus de pega per part del govern, com si ha hagut en darrers anys. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Ponterrosa. Un prec, senyor Soldevila?
5: Sí, jo vull aprofitar el meu torn de precs, no ho tenia previst, però és una mica arran de la intervenció que ha fet el senyor Quesada amb la moció que hem presentat de manera conjunta sobre el GIMDEU. Jo, com a cardedeuenca nascuda i viscuda des de sempre a Cardedeu, no potser tots teniu memòria, però jo crec que el senyor Quesada hi era com a regidor a l'oposició en el govern anterior. Amb la gestió que va fer Esquerra amb la CUP quan va entrar a govern, va ser invertir en el GIMDEU. Es va invertir amb la transformació amb la caldera de biomassa, es va invertint en la piscina, perquè la piscina tenia pèrdues d'aigua, es va fer l'ampliació d'espais, es va crear la zona del pàdel, i després va venir la Covid i va proposar també la gestió pública, que avui n'ha fet esmena, després de totes aquestes actuacions lligades a inversió i a projecte per l'equipament, un equipament que també rebien d'un govern anterior, però el que van fer és dimensionar, mirar a Cardedeu quines necessitats hi havien i fer una proposta i un projecte, i aquest va ser el projecte anterior. Ara vostès estan a govern i sembla que estiguin contínuament fent oposició de l'oposició. Són vostès que estan a govern. Recordem, a part de proposar la gestió pública del servei, va venir la Covid. És que se n'oblida molt sovint. Saben el que va suposar una gestió d'un equipament com un gimnàs en l'etapa Covid? I ja només l'època més forta, com després es van adaptar paulatinament amb la gestió del servei i el servei que es va oferir a les usuàries, i després han entrat vostès a govern. I el seu projecte no tenia res en compte per al Gym 10. Nosaltres, en programa, o sigui, una de les opcions viables que veien era la creació d'una nova piscina exterior que han volgut ignorar. A partir d'aquí es troben amb les persones usuàries que de manera molt seriosa i molt formal estan fent unes reivindicacions perquè no hi ha unes inversions previstes en equipament. Abans el senyor Feria ho deia, s'ha d'escoltar el veïnat, no? Actuació del pont de pedra. Vinga, si fa falta, tirem de romanent i fem el que faci falta. Sí que és veritat, en els últims mesos hem vist, no?, que s'han fet actuacions de millora, però per què? Perquè al final estan escoltant a les persones usuàries. No s'hi val que ens digui ara, és que clar, es va democratitzar el servei, passa a ser de gestió pública i se n'han oblidat. Vostès estan a govern, han d'entomar la gestió d'aquest equipament. I no ha sigut fins ara que el senyor Abad ha presentat aquesta moció i s'ha tancat aquest pacte de govern que tenen dels 3% del seu tripartit, que ens estan escoltant a l'oposició també, perquè ens hi hem sumat, perquè portem temps sumant-nos a la reivindicació popular. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Soldevila. Alguna qüestió? Sí.
6: Bona tarda. Només tinc un prec en referència als punts lila de la Festa Major. Bueno, en primer lloc, gràcies per fer-nos arribar la informació sobre els punts liles. La vàrem demanar degut al canvi de data, si no, doncs això que comentarem ara ho hauríem comentat a la comissió, eh? Vull dir que no és, és superpositiu, val? Ja m'avanço perquè a vegades tot el que diem sembla que d'això. Bé, merci per la documentació. Volem valorar positivament, doncs, que es mantingui el punt lila durant totes les nits i que s'hagi incorporat al tema de l'equip itinerant. I bueno, les formacions, la coordinació amb la policia, valorem molt positivament. Però sí que volíem fer aquest prec, perquè ja ho hauríem comentat a la pròpia comissió, doncs, per demanar al govern a veure si podem ja fer un passet endavant i valorar la possibilitat d'ampliar-ne l'horari també més enllà de la nit, no? Està clar, som conscients que la nit és la franja en què aquest servei, doncs, és més necessari i no plantegem per res, doncs, reduir-ne la cobertura, però sí que volem posar sobre la taula i de manera propositiva, com deia, tenint en compte també una informació molt valuosa que hi ha en un document molt interessant, que és la diagnosi que es va elaborar l'any 2021 prèvia a l'aprovació del protocol municipal d'actuació davant de les violències sexuals en espais festius, no? Que aquest document ja advertia en el seu moment que doncs, les violències sexuals poden succeir en qualsevol espai, tant fos de dia com de nit. A la mateixa diagnosi també constava que les activitats diurnes de les festes populars també eren freqüentades habitualment per un 55% de les persones que es van encastar, a prop del 62% que, de les activitats nocturnes, no? Llavors la diagnosi recollia fins i tot doncs, situacions d'assetjament durant el matí i l'existència d'inclús alguna agressió sexual en una celebració diurna, no? Llavors, bueno, volíem treure aquest tema sobre la taula, no?, i pregar, doncs, que es valori ampliar també la presència del punt lila a alguna franja anterior a les 10 de la nit, especialment, doncs, potser en actes de més concurrència, no?, entenent-ho com no només un servei d'atenció davant possibles agressions, sinó també, doncs, com aquesta eina de prevenció i d'informació i de sensibilització que ja és de per si el punt lila. Merci.
1: Moltes gràcies, senyora Duñas. Senyor Masferrer?
7: Sí, jo tinc alguns precs que si volen poden donar resposta, com fan a vegades, o si no, després també tinc un seguit de preguntes. Vaig demanar, en nom del grup municipal que represento, un informe jurídic, o el que ve ser el mateix, que la secretaria es pronunciés sobre si l'expedient de compra d'una parcel·la al PMU 19, o sigui, un pla de millora urbana, doncs continuava sent jurídicament sòlid després de que la primera taxació hagués sigut substituïda, després d'una queixa del nostre grup, de que estava errònia, per una taxació completament diferent, de fet valorada amb un altre número, amb un altre mètode de càlcul, perdó. El senyor Orozco va dir-me en aquesta mateixa sala doncs, que això m'ho respondria el secretari. No he tingut resposta. La resposta que he tingut és que no procedeix en base doncs, a un seguit de preceptes i que se'n va fer constar que s'ha emès informe de secretaria en el marc de l'expedient anterior, el del 2025-33-28. Això ho puc entendre, doncs, o que ja es va emetre informe o que serà més un de nou. Aquí vindrà doncs, el meu prec ara quan acabi. No? Els punts principals per què demanar aquest informe és perquè la taxació ha canviat completament, no? No ha corregit la primera, sinó que l'ha substituït, com deia, íntegrament pel que fa al mètode i el fonament de càlcul. Aquest mètode doncs, de valoració ha canviat, per tant calia explicar per què ha canviat, com és que ara urbanísticament doncs, ha estat utilitzat un altre mètode, considerant el sòl com a urbà quan abans s'ha considerat com a sòl doncs, no urbanitzable o sòl rústic. Quina és la situació doncs, real de la finca, ja que és una finca que continua sent majoritàriament doncs, de conreu, aquest ha estat l'ús doncs, que ha tingut, perquè es considera necessària aquesta compra directa, no? Si s'han analitzat, en l'informe tampoc ho han trobat, o en els informes tampoc ho han trobat, doncs, altres mecanismes d'obtenció de sòl, com pot ser el propi desenvolupament del sector, la cessió anticipada o altres instruments urbanístics, no? Perquè en un context, doncs, que vostès han iniciat una revisió de POUM, doncs, es compra ara una finca integrada en un sector doncs, que està pendent de desenvolupament i que la mateixa fitxa diu doncs, que no s'han desenvolupat durant els darrers 20 anys per diferents qüestions, i quan aquests drets urbanístics doncs, podrien canviar, evidentment doncs, és una cosa que el propietari doncs, hauria de saber doncs, abans d'aquestes valoracions, sigui amb una taxació o amb l'altra, el cost real de l'operació, perquè el mateix informe parla d'inundabilitat, d'una futura urbanització necessària, d'un futur sanejament necessari, de l'adequació dels accessos, de diferents mesures correctores, i entenem que d'un ús anticipat si es vol fer servir com a equipament i sobretot també si s'ha de fer una nova tramitació a la Direcció General d'Administració Local, com en tota doncs, tramitació patrimonial, d'adquisició patrimonial d'aquestes, doncs, ja que ha canviat doncs, a bona part de l'expedient al canviar aquesta valoració. No? Per tant, bàsicament era això, per si l'operació era la més eficient, la més prudent i la més beneficiosa pels interessos municipals, i no n'hem tingut resposta. Per tant, nosaltres demanaríem, no diem que sigui impossible, però sí que diem doncs, que sobretot amb la documentació i amb l'error amb la primera taxació no ens queda prou acreditat, i el que volíem i el que volem és això. Per tant, és dir-los si els informes no han variat, que ens ho confirmin, ho poden fer aquí mateix. Si no han variat, que ens ho confirmin, ens sap greu, però doncs a partir d'aquí nosaltres prendrem les decisions que s'hagin de prendre, perquè creiem que aquests informes s'haurien d'haver actualitzat amb aquesta nova situació. Vostès ja ho sabien, ens va costar molt aconseguir aquesta informació. El senyor Quesada, la doctrina, cop que li vaig dir, es va enfadar, però ens va aconseguir molt aconseguir aquest expedient. No s'enfadi, senyor Quesada, vostè té el pressupost des de l'any 2024 300.000 euros, per tant té una informació que sap, i a nosaltres li puc dir la data, però ens va arribar fa uns mesos la documentació d'aquest expedient. Per tant, li demano, si han variat, que ens torni a fer arribar la documentació. Ara, doncs, potser sí, doncs, havent quedat clar i havent-ho dit aquí, doncs ens arribarà més ràpid, i si no han variat, doncs que ens ho digui, per com deia, doncs nosaltres seguirem amb les nostres opcions de seguiment i de fiscalització, no? També els hi volia pregar, en un context doncs, de crisi climàtica, evidentment, doncs, com tots els pobles, doncs, es van dotant els diferents refugis climàtics que cada ajuntament pot proporcionar a la ciutadania. La Tèxtil Ràcia està anunciada com un dels refugis climàtics municipals. Jo crec que l'espai és un dels que ofereix potser les millors condicions de temperatura, de silenci, d'accés als serveis, als banys, a l'aigua, però molts, la sala, quan no hi ha una activitat pròpia, doncs està pràcticament buida, amb unes cadires allà apilades o sense unes taules que puguin fer-ne un ús real. Jo crec que no ha de ser un refugi climàtic només aquell espai entès com a refugi per protegir-se, sinó que també un espai doncs, de crear convivència, xarxa, i crec que hi ha un espai ideal, doncs, per aquest estiu doncs, potser ja costaria, però pels propers estius sí que s'hi puguin instal·lar doncs, taules, cadires i una activitat pròpia de refugi, entre cometes, actiu, no? Podríem dir-ne, i perquè les persones puguin anar allà a llegir, a treballar, i que hi hagi molt més doncs, que una persona doncs, a la consergeria o a recepció. Jo crec que que és una actuació molt senzilla, d'un cost pràcticament nul, i que podria transformar l'estiu que ve l'ús de l'espai, perquè realment és, un, és el refugi ideal a nivell de temperatura, i per tant doncs, és una petició, un prec que els hi fem doncs, amb molt poca inversió, doncs, habilitar per, si es pogués ara, però si no, doncs, per l'estiu que ve, doncs, que realment funcioni com un espai comunitari de, i de trobada. No? L'altre prec també, no els puc fer vostès, perquè em diran que van ser dos policies, al Twitter hem vist doncs, quins són els seus números de placa d'identificació, van obligar a retirar el CAT de la matrícula doncs, a unes persones que venien a Cardedeu, o sigui, el CAT, les enganxines, no sé si eren d'aquestes amb bandera europea o d'aquestes amb els països catalans, però doncs, sap especialment greu que doncs, des de l'Ajuntament de Cardedeu, des de la policia local s'obligui a retirar el CAT, vam sentir doncs, que hi havia, que aquest govern seria millor amb un partit independentista a dins, doncs no hem vist gaire les accions doncs, que s'han aconseguit consolidar, com la retirada doncs, de la façana de diferents elements a la que hi ha hagut una mínima denúncia, o accions com aquestes doncs, que ens fan enrere, jo no sé, només els hi prego doncs, que si volen, aquí tenen alguns CATs que el grup municipal d'Esquerra doncs, els hi posa a disposició seva, perquè crec que hem de seguir reivindicant i esperar que en el futur, doncs, per un tema que ja s'ha demostrat a diversos llocs que és legal, perquè hi ha hagut moltes multes recorregudes i anul·lades, perquè no impedeixen la lectura de la matrícula, no sigui la policia de Cardedeu doncs, la que sanciona i la que persegueix ciutadans que porten aquest identificatiu a la seva matrícula.
1: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Preguntes? Senyor Planterrosa?
4: Sí, en el sentit de l'últim prec del Joan, us vull fer, mira, m'ha servit perfectament d'introducció, gràcies. Simplement una pregunta, o sigui, volem preguntar al regidor responsable, que entenc que és el senyor Quesada, si hi ha garanties que la policia de Cardedeu no està actuant políticament, i si és que no, que hi ha garanties que la policia està actuant per principis de proporcionalitat, expliqui'ns com se sanciona una enganxina de CAT en un cotxe a la vila quan se sap de sobres que això no procedeix. Ens agradaria una explicació, la que pugui haver rebut vostè, dels vostres efectius. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Mercè. No? Alguna pregunta per part d'Esquerra?
5: Sí. En primer lloc, revisant el document de decrets que hem portat avui a aprovació a la part de control de govern, hem vist que dins d'aquest plec de decrets hi ha el desestiment de la licitació de l'escola Bressol de la Granada, motivat per una errada en el càlcul de pressupost, del pressupost base de la liquidació i del valor estimat del contracte. Aquest desestiment obliga a iniciar novament la licitació. Ens agradaria que ens expliquessin què ha passat concretament i quin retard suposarà aquest nou procediment i com afectarà en el calendari d'obertura de la Granada de cara al proper curs. També dins de la comissió de treball que teníem la comissió d'àrea que teníem convocada per aquest mes i que finalment s'ha posposat de cara a setembre, un dels punts dins de la regidoria d'educació a veure era la valoració de les inscripcions que s'havien fet per l'escola de les escoles bressols de Daus i també de Can Serra, i ens agradaria saber com ha anat i com afectarà doncs, això a l'haver de reiniciar el procés de licitació de la tercera escola. També un dels punts era aquesta preinscripció extraordinària que havíem de fer amb la Granada, doncs veure doncs, això que trataran la licitació, si veurà afectat el procés i tot plegat què ens passarà. Això per una banda. Una altra pregunta. És arran de la campanya Prou que hem vist contra l'incivisme que proposa govern, s'ha fet aquesta acció de sensibilització i advertiment sobre sancions previstes en l'ordenança, aquests cartells que han posat a papereres i amb unes brides i de més. A nosaltres ens agradaria saber si més enllà d'aquesta campanya, no, que s'ha fet amb papereres, s'ha publicat a la web municipal i també ara a la revista La Vila, si més enllà de la campanya informativa, el govern té previst desplegar algun tipus de dispositiu específic de control i vigilància per detectar aquests comportaments incívics. I en cas afirmatiu, quines accions es donen a terme i quin assumirà i quin serà el criteri per aplicar aquest règim sancionador previst a l'ordenança. I per últim, també per la regidoria de comunicació, aquest govern va impulsar la creació d'un canal de WhatsApp amb l'objectiu d'informar la ciutadania de qüestions rellevants del municipi. Novament els hi volem preguntar, hem observat que en la darrera comunicació que hi ha en aquest canal és del 7 de juliol i, per exemple, durant la darrera setmana no s'ha informat de les importants afectacions en el servei de Rodalies, malgrat l'impacte que ha tingut per molts veïns i veïnes el problema de l'esborrany que va haver-hi. Més enllà dels criteris tècnics que ens puguin explicar, ens agradaria saber quina supervisió, planificació i seguiment fa govern sobre aquest canal. I també qui decideix, quines informacions es publiquen, quin paper té govern sobre aquest canal, perquè ja que es crea, es promociona, s'anuncia, s'informa, doncs saber realment quin ús n'estem fent. Gràcies. Perdó, que he comentat que faria servir el torn de preguntes. Un altre dels punts que hi havia previst a la Comissió de Treball d'Àrea de la Regidoria de Participació era que ens informaria de com s'havien desenvolupat els concursos, no? El programa de subvencions per concurrència competitiva, no? Que afecta doncs, associacions, sobretot culturals, esportives i demés, era un dels punts, però bueno, lligant una mica amb el que hem comentat en el pla de subvencions i que de manera excepcional doncs, es feia aquesta adjudicació nominativa a una sèrie d'entitats perquè no s'havia arribat a termini, doncs saber doncs, això, si aquestes entitats s'han presentat en concurrència competitiva també per aquest any i saber com ha anat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Ocells.
8: Sí, segur, eh? Senyor alcalde, li pregunto avui per tercera vegada, em faré pesat i serà l'última que ho preguntaré, sobre aquest tema que jo he anat posant sobre la taula, que li vaig pregar en el seu moment de que fes gestions davant de correus per l'horari d'atenció al públic. N'ha pogut fer, sí o no, i si és que sí, quina ha estat la resposta? I després una altra pregunta pel senyor Quesada, que, mira, jo me n'alegro moltíssim que a través d'ell doncs es manifesti el gran interès que té ara el grup dels socialistes per el GIM 10. I em sap greu que desconegui o sembla que desconegui les inversions que es van fer en anteriors mandats, en l'anterior mandat concretament en el GIM 10, com ha dit la Núria, perquè potser sí que les desconeix, perquè senzillament vostès van renunciar en el seu moment a estar al Consell d'Administració, i això em xoca frontalment amb aquest rampell que li surt a vegades de donar consells i lliçons a la resta de regidors. I recordo que fa un parell de plens li va recriminar molt fortament el regidor Taverner que no havia pogut anar a una reunió de no sé quina comissió, i vostè li va preguntar: vostè és un servidor públic, sí o no? I si és que sí, doncs fa el possible per poder anar a les reunions. Bueno, doncs miri, em veig obligat avui a preguntar-li públicament i davant de usuaris del GIM 10, ja que hi té tant d'interès, com és que durant tot el temps que es va crear l'empresa pública vostès van renunciar a estar al Consell d'Administració. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Ocells, senyora Dueñas.
6: Val, jo tinc dues preguntes. Una seria per comunicació. En altres plens ja m'han anat preguntant una miqueta pel tema de la... en concret de l'accessibilitat digital dels canals municipals, en concret sobretot de la pàgina web, i som conscients que alguns serveis o eines poden dependre del Consell Comarcal, de la Diputació o d'altres proveïdors, tal i com el senyor Feria ens ha informat, doncs sempre que, ha sortit aquest tema. Tot i així sí que volíem anar preguntant, no? Ens agrada fer una mica de seguiment. Ara mateix la normativa preveu que cada administració tingui una unitat o un servei responsable de coordinar, doncs, l'accessibilitat digital i també anar-se adaptant a la normativa vigent, que som conscients que és complexa de nassos, si se'm permet. I en base a això sí que els volíem preguntar quin servei o àrea de l'Ajuntament està assumint actualment aquesta responsabilitat, si hi ha alguna persona de referència encarregada de fer-ne seguiment i quan es va fer l'última revisió d'accessibilitat de la web municipal. Disculpeu si aquesta informació està publicada, jo no l'he sabut veure, llavors per això fem aquestes preguntes i agrairem, doncs, que quan pugui doncs la pugui contestar. I l'altra és de cooperació. Marta, el novembre del 2025 tots els grups municipals vam aprovar una moció que comprometia a l'Ajuntament a avançar, doncs, progressivament fins a destinar el 0,7% de cooperació a cooperació l'any 2030, a revisar-ne anualment el compliment mitjançant un informe públic al ple. Aprofitant l'article del butlletí de la Vila sobre els projectes de cooperació subvencionats per l'Ajuntament, que per cert moltíssimes gràcies per haver destinat aquest espai al butlletí a poder... Bé, jo entenc que era més la funció explicar les subvencions, però clar, arran d'això, doncs, la ciutadania de Cardedeu, doncs, té la sort de poder veure, doncs, tots els projectes que actualment estan liderant les entitats que formen part del Consell de Cooperació i Solidaritat de Cardedeu. Però bueno, dit això, en aquest article s'explica que la partida ha passat dels 50.000 euros del 2025 a 55.000 euros del 2026 per anar-nos acostant a aquest objectiu, però ens han generat dues preguntes, no? Doncs ara mateix, si ens poden indicar quin percentatge representa actualment aquesta quantitat, perquè no, l'article no ho posa, i quan tenen previst presentar al ple, doncs, aquest primer informe anual de compliment, donat que el novembre ja farà un any d'aquesta moció. Ja està, gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Banyà, senyora Esquerrer.
7: Sí, jo també tinc algunes preguntes. La primera és pel senyor Fèria. Un veí ens va fer arribar a tots els grups, doncs, que hi havia una sol·licitud de reunió demanada amb la regidoria de Medi Ambient per un problema amb el porta a porta d'una possible sanció, doncs, immerescuda. Bàsicament és si ha pogut atendre, doncs, aquesta persona que ens va fer arribar a tots els grups perquè hi havia el problema, si s'ha pogut resoldre la problemàtica, i intuïm, tot i que no podem saber-ho, si és una problemàtica de la taxa justa de residus per locals comercials, doncs, si és un cas puntual o si és un problema que s'ha pogut reproduir en altres casos i si té solució, doncs, perquè realment, doncs, la taxa justa estigui al màxim de ben aplicada en els locals comercials. També volem preguntar, doncs, per la finca Mills. A la finca Mills hi ha un aparcament que es fa servir provisionalment pel centre, a l'espera que es desenvolupi el sector, i també hi ha un aparcament que es fa servir com a dipòsit de vehicles. Hi ha, doncs, una tanca i hi ha uns vehicles, doncs, els que es deixen en custòdia de policia o altres vehicles abandonats o els que hi ha, doncs, alguna ordre, doncs, que es conservin allà, no? Aquest dipòsit de vehicles, tal com ens van dir la comissió informativa i com hem vist també, doncs, anunciat, doncs, a xarxes, sembla que es trasllada a la zona de l'aparcament del Mil·lenari, que també era un aparcament provisional, és una parcel·la que no és via pública, sinó que és equipament. És una parcel·la, doncs, que ja n'hem parlat en altres ocasions. Nosaltres hi veiem una possibilitat de fer-hi, doncs, diferents equipaments, també fins i tot si es podia, doncs, de gust dotacional, però sembla, doncs, que s'estabilitza com a zona d'aparcament amb aquest asfaltat. S'ha triat, doncs, l'asfaltat com a solució fixa, no, doncs, un paviment més tou. Evidentment això pot portar, doncs, un efecte també d'illa de calor al costat del pati d'una escola. Evidentment, doncs, tant l'escola, l'AFA, com també veïnat, doncs, voldria veure aquest projecte de tancat de dipòsit de vehicles. La pregunta és clara, és si s'ha redactat algun projecte d'això, si aquest projecte s'ha redactat i s'ha posat a disposició pública perquè el veïnat, doncs, pugui fer-hi les seves al·legacions o propostes de millora amb el que pugui afectar, doncs, el barri. L'altra pregunta és que a principis de juny ens van dir que en dues o tres setmanes ens publicarien i ens farien arribar expressament la memòria de policia. En un mail el 15 de juny ens ho van tornar a dir, que seria com a molt màxim en dues setmanes. El ple de finals de juny ho vam tornar a comentar. Ens van dir doncs, que estaria doncs, durant aquest juliol, també dues setmanes més, avui estem al ple de juliol, i era doncs, un altre cop la pregunta de si es publicarà la memòria de la policia, com s'ha fet doncs, cada any, i fins i tot ja també demanar-los si es farà una presentació als grups, ja no passa res, si no es pot fer o si no es pot, ens agradaria doncs, per també tenir algunes consideracions, hi ha alguns temes a tractar amb la policia importants, però com a mínim doncs, publicar-la per tenir dret a veure la memòria de policia de l'any 2025, que ja fa 7 mesos que va acabar. La companya Laura Dueñas va fer una proposta molt, molt positiva fa un parell de mesos. La proposta és que amb la llei doncs, que per error es va modificar i que els jutjats de pau ja no poden celebrar casaments, que seria interessant que l'Ajuntament pogués fer una de les propostes, a part doncs, de la sala de les columnes, de la sala de juntes o del museu, doncs alguna de les propostes potser amb un horari, per exemple, de divendres, amb alguna sala doncs, que s'habilités de forma ràpida, que hi hagués, que inclogués la possibilitat del casament gratuït, tal com feien els jutjats de pau, perquè si no, algú que ho fa simplement per un pur tràmit doncs no té aquesta opció i ha de pagar. El senyor Orozco va dir que seria molt ben rebuda i és per veure si han pogut avançar doncs, amb alguna solució que creiem que podria ser relativament ràpida i que es podria aplicar doncs, quan abans, perquè realment seria pràctic i efectiu.

0: Doncs, bona tarda. A veure, intentaré una resposta respecte a la campanya Prou. Bé, és una campanya, com vostè ha mencionat, d'intentar sensibilitzar per intentar reduir aquest incidisme, sobretot a nivell de papereres. Des de fa una... pràcticament des de que aquesta vaig accedir a la regidoria, van començar a treballar per intentar reduir aquest incidisme incipient. De fet, nosaltres, el servei d'inspecció, fins ara, bueno, no fins ara, perdó, el servei d'inspecció el feia l'empresa Sabosa, aquesta servei d'inspecció va passar a fer-lo a l'empresa C10 i juntament amb C10 i els tècnics municipals, el que es fa és que cada dimecres, vull dir, si d'allò no és una feina molt agradable, la veritat, però cada dimecres el que fa és que les bosses, no totes, perquè evidentment és impossible, però les bosses que s'agafen a paperera s'obren. Totes s'obren. I ho intentem, no totes, evidentment, perquè el volum és important, però si d'una forma aleatòria i en diferents papereres, aquestes bosses que estan abandonades al carrer s'obren. I el tècnic fa una inspecció per intentar detectar doncs, si hi ha algun possible, el possible infractor. Es fa un informe, aquest informe es passa a secretaria i hi ha tot un procediment i la sanció corresponent, que és de 400 euros. Amb una reducció si es fa de 200 euros. Estem també treballant perquè aquesta sanció ara mateix, això probablement no sé si ho saben, però la policia, per exemple, no pot sancionar de forma directa. És a dir, ha d'emetre un informe i és a través de la regidoria d'on quan es comença a donar, si hi ha un expedient, aquest expedient arriba i és la regidoria la que tramita precisament doncs, aquesta sanció. Bueno, estem intentant treballar precisament a modificar l'ordenança perquè sigui la policia directament la que pugui sancionar sense que tindre que aquest mètode. Tema de vigilància, s'ha posat vigilància. La policia, el senyor Quesada i és testimoni, hem posat policia d'incògnit en diversos punts del poble. No entraré en detalls als punts del poble, però en diversos punts del poble. És molt complicat perquè evidentment l'infractor doncs no sempre fa la mateixa feina a la mateixa hora, però sí que hem tingut algun cas d'èxit, uns 4 o 5 casos d'èxit en els que hem pogut agafar l'infractor in situ fent aquesta sanció. A més, també la col·laboració ciutadana és molt important. De fet, tenim un fet bastant remarcable, no entraré en detalls, però una senyora, amb un cotxe va buidar tot el seu maletero, que el portava ple de bosses, i el va anar deixant bossa a bossa. Aquesta senyora no és de Cardedeu, és d'un poble veí de Cardedeu, i la col·laboració ciutadana doncs, va enregistrar certes imatges. La policia en aquell mateix moment va anar a veure que efectivament s'estava fent aquesta infracció, i aquesta senyora té una sanció de 4.000 euros. Una proposta de 4.000 euros de sanció. Ho dic perquè va bé que li agraeixo que m'hagi fet aquesta pregunta perquè d'alguna manera també em permet explicar què s'està fent i què s'està fent.
1: Jo li agraeixo, senyor Feria, perquè penso que la campanya sí que és prou, no? I es diu es sancionarà, però el tema de les bosses portem com el mandat, anar-ho dient i de més, que fem com aquesta feina i si no és suficient, perquè a més amb la notícia que s'ha publicat cada vegada n'hi ha més i també ens trobem doncs, això amb el turisme de deixalla, doncs fer un pas més i que la ciutadania sigui conscient que hi ha un pas més al darrere, no només d'advertiment i sensibilització, sinó que hi ha actuacions per revertir aquesta situació. Merci.
0: Encantat. Bueno, crec que l'he explicat en algun moment.
2: Un moment, senyor Soldevila, no és un debat, eh? Li he tolerat perquè vostè té molt bon to en aquest moment, però que sapiguem que aquest espai no és per això. Eh?
0: De fet, avui el que passa que em sembla que arriba tard, perquè encara no ha arribat, tenia una entrevista amb Ràdio Televisió de Cardedeu una miqueta per explicar aquesta campanya del Prou. Després, sobre el tema de comunicació que m'ha comentat sobre el canal de WhatsApp, les directives són purament tècniques. Jo no, com a regidor, dic que com a regidor no dono cap tipus de directiva de, sobre què s'ha de publicar, quan s'ha de publicar i com s'ha de publicar. Això espero que quedi molt clar, això és una decisió purament tècnica. Tenim dues companyes de comunicació, dues periodistes, que saben molt més que el regidor i per tant és una decisió tècnica. És veritat que el que intentem és que donar cobertura a aquells fets que són rellevants per al poble, però ho mirarem de cara a fer més publicacions d'aquesta índole. L'accessibilitat de la pàgina web, senyora Dueñas, bueno, vostè ho ha dit molt bé, és del Consell Comarcal, nosaltres fem el que podem per intentar que sigui una pàgina molt més amigable, perquè la veritat és que és una pàgina molt rígida, molt estructurada, molt amb la qual permet pocs canvis. Li preguntaré, no ho sé, li faré arribar les respostes de les preguntes que m'ha fet, d'acord? I respecte a senyor Masferrer, miri, jo des que sóc regidor sempre he dit que la porta de la meva regidoria està oberta a qui sigui, a quan vulgui, en el moment que vulgui i a l'hora que vulgui. Jo m'he reunit no amb aquest veí, m'he reunit amb diversos veïns, tots han vingut pas a intentar manifestar algun tipus de problema que han tingut i hem intentat resoldre els que es podien resoldre. Hi ha alguns que bueno, probablement se'ls ha d'explicar. Jo no sé a quin senyor refereix vostè. Jo tinc demà una reunió a les 10 del matí en el meu despatx amb un senyor que té un problema amb la taxa. No sé si és aquest senyor, ho desconec, perquè no sé si aquest senyor també ha fet extensiu el seu problema a la resta de grups polítics, però en principi jo demà a les 10 divendres tinc una reunió amb un senyor, que evidentment no diré qui és per un tema de, confidencialitat. Ah, doncs disculpeu, doncs sí, tinc una reunió demà a les 10, confirmada, demà divendres amb aquest senyor, i és un problema, bueno, que en veurem, en parlarem. Les directrius són molt clares, o com a mínim l'ordenança és clara, amb el tema d'aquelles persones que tenen un local. Se'ls va demanar, si us plau, que traguessin com a mínim una vegada el cubell, perquè fes constància de que estava fent aportacions, i bueno, hem de veure una miqueta la problemàtica, veure què passa, i si al final doncs es pot solventar, doncs intentarem solventar-lo. Gràcies.
2: Gràcies, senyor Feria. Perdó la interrupció, però és que malgrat pugui ser públic, perquè van els noms amb un correu aquí,
3: sí, sí. No deia de dir el nom, ni molt menys, jo tampoc l'he dit. Només deia que, perquè el senyor Feria no li aclarava, dir que va posar tots els portaveus en còpia del mail que enviava ell perquè sapigués a quin em referia.
2: Perfecte, gràcies, senyor Masferrer.
4: Hola, bona tarda. Respecte a la pregunta de Núria sobre el punt que n'hi havia a la comissió d'àrea, que és a l'estat d'otorgament de les subvencions, avui precisament he signat l'anunci de la subvenció de concurrència competitiva d'activitats ciutadanes, i és públic, es pot estar a web fins i tot, però jo crec que vostè agrairà si passo la petició a l'àrea i ja li enviem tot detallat per escrit de com està l'estat de situació. Merci.
2: Moltes gràcies. Senyora Cortés, no? Senyora,
5: sí, vaig jo. Senyor Soldevila, conec perfectament les inversions que s'han fet en el Gindeu i conec perfectament tot el procés que s'ha seguit, però jo no estava parlant del que vostè deia. Vostè m'ha parlat d'inversions en l'equipament. Evidentment que s'ha de tenir que fer inversions en l'equipament, perquè la piscina perdia molta aigua. I jo tenia que fer aquesta inversió, perquè o era això o era tancar-ho tot. Però jo no estic parlant d'això. Jo estic parlant d'altres coses, perquè també vaig estar present en el procés de creació d'aquesta empresa, i l'empresa es va crear abans de traspassar cap servei. I es va definir, és una caixa que aquí anirem posant a mica en mica tots aquells serveis que són de gestió privada els anirem passant a gestió pública. És a dir, és igual que el servei estigués correctament prestat o no estigués correctament prestat, perquè l'etiqueta era simplement fer veure que creiem de gestió privada a gestió pública. No s'ha fet, no es va fer en cap cas com hem fet amb l'aigua, que abans hem mirat totes les possibilitats i hem decidit quina era la millor opció per Cardedeu. M'està parlant de canviar de gestió privada a gestió pública. I és exactament el mateix, senyor Soldevila. Escolti'm, jo l'he escoltat i, per tant, no he dit res en tot el procés. No pot parlar, senyor...
2: M'entén? Sisplau, senyor Soldevila.
5: Però jo li contesto.
2: No és, no és, dient, no és un debat, dir, això. Per tant, l'he dit abans. Ja, l'he dit abans.
5: Jo, però... Jo contesto el prec... Contesto el prec, si vull contestar el prec, per aclarir una cosa. Lògicament, m'entres avui, i ja sempre s'ha fet així. Dit això...
6: No, sempre s'ha fet així.
5: No, però jo li contesto el prec que vostè m'està dient. M'entres avui, o sigui que... El prec és, me demana una actuació, i li contesto per què he fet tota aquesta actuació, d'acord? No. Aleshores, no. Per això sé que tot el que passa...
2: El senyor Plantarrosa no té la paraula, ho sento. No té la paraula, ho sento. Li retiro la paraula, d'acord? Val, d'acord. D'acord. Senyor Plantarrosa, li estic dient que no té la paraula, perquè vostè no és responsable d'aquest debat que s'està fent ara, d'acord? S'està, exacte, per això li trec la paraula.
5: Aquesta.
2: Vale? D'acord? No hi ha debat. És, hi ha una pregunta i una resposta. I el prec... Escolti'm una cosa, el prec, senyor Plantarrosa, podria fins i tot no contestar-se. I el senyor Quesada té la gentilesa de contestar-lo, com si fos una pregunta. D'acord? Gràcies.
5: Doncs això, per tant, sé. I sé del que estic parlant. I quan dic que realment no hi havia projecte, és que realment no hi havia projecte més enllà del canvi d'etiqueta. Creïm, senyor Soldevila, perquè jo vaig estar present. I m'assembla molt bé tot el que vostè ha explicat sobre el tema de la pandèmia. Ho sé, perquè jo vaig estar-hi, també allà. I també li puc dir que vaig ser de les persones que vaig parlar amb l'alcalde, d'aleshores, dic, escolta'm, actuem tots plegats perquè la gent ens vegi com actuar unànimement en un procés com aquest. També li haig de dir que ho vaig fer d'aquesta manera. Senyor Balcells, no vaig entrar en el Consell d'Administració, perquè no vaig oportú entrar al Consell d'Administració de Cardedeu. Punto. Ja està, no hi ha més explicació que donar. Però tampoc em faci la comparació amb el que jo li vaig dir al senyor Blai, perquè el senyor Blai em va tirar cap enrere tot un seguit de qüestions sense haver participat. I no van ser una reunió, eh? Com a mínim van ser 3 o 4 reunions les que van fer. Fins i tot, si vostè se'l recorda, com vam fer la reunió de presentació de la gent urbana local, no va venir cap ningú de la CUP. En tots els respectes, que no va ser una, van ser 4. M'entén, vull dir? I jo en aquell moment vaig considerar oportú no incorporar-me al Consell d'Administració. Senyora Fons Ferrer té tot el raó del món amb el tema de la memòria de la policia i també té raó del món amb el tema de que anem tard, perquè se li va dir que en 2-3 setmanes la tindria i tot això, tot aquest tema no s'ha allargat. Em sap greu aquesta qüestió, precisament com que sabia que avui m'ho preguntaria i he parlat amb el cap de la policia local, dic, escolta'm, com tens la memòria de la policia local? I m'ha comentat que aquesta setmana està de vacances, dic, escolta'm, la setmana que ve ja farem el lliurament de la mateixa i el meu compromís, que sobre la segona quinzena del mes de setembre, podem parlar de la mateixa. Eh? I, a més, també podem parlar segurament del Pla Local de Seguretat Viària, vale? I si tot va bé, també podem parlar del Duplo 5, que també, si tot va bé, ens el lliuraran aquest mes d'agost per part de la Diputació de Barcelona. L'expedient de moment, l'expedient d'adquisició del tren, continua. Quan hi hagi alguna variació, ja s'hi informarà. I jo crec que la darrera comunicació, que l'últim informe que es va fer, jo crec que directament li van transmetre sense necessitat que vostè ens el demanés formalment. Li van dir, escolta, aquí el té. Per tant, jo, amalgamar d'aquesta qüestió, no tinc per què amalgamar absolutament de res. I ara, per acabat, pregunta, en relació a la situació que va passar amb el tema de la DGUCAT. Jo, si em permeten, els llegiré la relació d'incidents que es va produir aquesta nit. És una mica llarga, vale? Però li llegiré. Primera trucada. 2 de juliol, a les 23:08, vehicle estacionat davant d'un gual i denúncia per manipulació de matrícula. Es rep trucada telefònica d'un veí informant que un vehicle es troba estacionat davant del seu gual, impedint l'entrada i sortida del domicili. S'hi adrecen els agents identificatius professionals TIPS 1123 i 1148. El titular de les despeses derivades de la retirada mitjançant grua municipal. Estem parlant d'infracció per mal estacionament. No, és que té que veure amb això, perquè ja ens veurà al final del relat què és el que fa la policia. Val? Contacta amb el propietari perquè procedeix voluntàriament a la seva retirada i s'eviti així el tema de les despeses de grua. Durant la intervenció, els agents observen que la placa de la matrícula de la furgoneta presenta una manipulació consistent en la col·locació d'un adhesiu amb les sigles CAT sobre el distintiu nacional d'Espanya. Els agents informen al conductor que aquesta conducta podria constituir infracció del Reglament General de Vehicles i li requereixen que retiri l'adhesiu. El conductor manifesta que procedirà a retirar-lo i abandona el lloc. A marxar, tant ell com l'acompanyant profeixen insults contra els agents, concretament l'expressió «sou uns fills de puta». Els agents fan cas omís d'aquest comportament i continuen amb el seu servei. Posteriorment, la mateixa patrulla localitza novament el vehicle circulant per la població amb els adhesius encara col·locats sobre la matrícula. Els agents procedeixen a aturar-lo i tornen a requerir el conductor perquè adequi la placa a la normativa vigent. Davant la negativa expressa del conductor a fer-ho i la seva actitud hostil durant la intervenció, es formula denúncia administrativa contra el senyor Carles Palau per la corresponent infracció del Reglament General de Vehicles. Així mateix, es denuncia la seva companya, la senyora Floreta, per una infracció de falta de respecte, bueno, de fet públicament a les xarxes ha sortit aquest senyor, o sigui, i consideració envers els agents de l'autoritat, atès que va mantenir durant tota la intervenció una actitud d'increpació i insults reiterats cap als agents. Continuem. Molèsties per soroll al bar Trambana. Mateix 2 de juliol, 23:17 hores. Ha rep trucada telefònica amb un veí denunciant molèsties per soroll i música procedents del bar Trambana. S'hi desplacen els agents TIPS 1123 i 1148, que realitzen comprovacions des de la via pública i valoren que les molèsties detectades en aquell moment no tenen una entitat suficient per efectuar els requeriments als responsables de l'establiment, motiu pel qual finalitzen el servei. A les 23:23 hores rep una nova trucada del mateix veí reiterar les molèsties. S'hi adrecen aquesta vegada els agents TIPS 1035 i 1044, els quals comprovant l'existència de sorolls procedents de l'establiment. Els agents mantenen una conversa amb la responsable del local, la senyora, a qui informen de les queixes veïnals rebudes. Amb la voluntat de solucionar la situació, de manera immediata s'acorda una formular denúncia en aquell moment, advertir-la, però, de l'obligació de cessar les molèsties. A les 00 hores, un altre veí torna a contactar amb la central policial per denunciar la persistència dels mateixos fets. S'hi desplacen en dues patrulles que comproven novament les molèsties. En aquesta ocasió es presenta com a responsable un senyor, qui manifesta que la senyora ja ha abandonat l'establiment. Els agents s'informen de les diverses queixes rebudes i li adverteixen que, en cas de no cessar immediatament la música i les molèsties, es procedirà a la corresponent denúncia administrativa. Durant aquesta intervenció també es detecta la presència de diversos vehicles estacionats incorrectament a les immediacions del local, amb l'objectiu de facilitar una solució voluntària. Els agents s'informen als responsables que, de no retirar-se els vehicles, es procedirà a denunciar les infraccions observades. Els titulars dels vehicles es retiren de manera immediata, per la qual cosa no es formula cap denúncia en relació amb aquests estacionaments. 3. El dia 3 de juliol a l'1 i 10 del matí. Molèsties a la via pública davant del bar El Gallo Descorchado. Es rep trucada telefònica d'una veïna denunciant molèsties pel soroll generades per un grup de persones concentrades a la terrassa de l'exterior del bar Gallo Descorchado. S'hi adrecen els agents TIPS 1035 i 1044. que comprova la presència d'un grup nombrós de persones a la via pública. Els actuants s'identifiquen els presents són les mateixes persones que minuts abans estuaven al bar Tarambana. Per tal de garantir el descans dels veïns, els agents els requereixen que accedeixin a l'interior de l'establiment o bé abandonin la terrassa. A la 1:27 es rep nova comunicació denunciant la continuïtat de les mateixes molèsties. Davant la reiteració dels fets, es desplacen al lloc les dues patrulles de servei, comprovant que els requeriments efectuats anteriorment no han estat adequadament i que el grup continua generant molèsties als residents. Atès que ni els clients ni els responsables de l'establiment han adoptat les mesures necessàries per evitar les alteracions del descans veïnal, els agents informen que es procedirà a aixecar la corresponent acta de denúncia per incompliment de les condicions d'ocupació de la terrassa, horari i per les molèsties ocasionades. Un cop realitzades les actuacions oportunes i restablert la normalitat de la zona, es dona l'incident per finalitzat a les 1:50 del matí. Tot això és el que va passar aquella nit. No hi ha cap directiu per part ni meva com a regidor de Seguretat Ciutadana ni de l'alcalde que s'actuï en contra d'aquesta decisió que vostè diu. És més, jo crec que 3 anys ja porto com a regidor de Seguretat Ciutadana. Quantes vegades ha passat això? Aquesta vegada? Val? Pues bueno. No hi ha cap directiu en relació a això, i li puc ben garantir.
2: És senyor Quesada, senyor Planas.
7: Gràcies. En relació al trasllat de l'aparcament de la policia local, manifestar que efectivament aquest aparcament, aquest dipòsit de vehicles que actualment encara està a l'aparcament de Can Mills, se'ns va traslladar que havia de ser deixat urgentment perquè el propietari doncs ja volia recuperar-ne l'ús. A partir d'aquí, lògicament, aquest servei de grua s'ha de mantenir i ens vam posar a treballar amb l'equip tècnic de territori en veure quina era la reubicació nova que fos menys molesta. La qüestió és que dins de totes les alternatives finalment doncs es va observar que la part d'aparcament de sota de l'escola mil·lenari, que efectivament no és un aparcament sinó que és un solar d'equipaments, doncs ja tenia aquesta naturalesa des de fa molts anys i per tant podia ser una possibilitat que no es considera definitiva, però que tampoc vull enganyar ningú, tampoc serà per 4 dies. Això s'ha de ser sincer. La solució definitiva està prevista ubicar-la en el polígon sud, en un espai que està pendent de desenvolupament i que creiem que és la ubicació adequada, però que ara mateix no disposa de la vialitat ni de la pròpia naturalesa urbanística com per poder-ho ubicar allà. Val a dir que aquest terreny d'equipaments té unes limitacions que dificulten el seu ús perquè la seva proximitat a la via, en tant que és una via en la que passen matèries perilloses, no permeten segons quina ubicació de quins equipaments, fins a la circumstància de que la legislació actual fins i tot diguéssim dificultaria la ubicació actual de l'escola, però són aquelles coses que hi ha normatives que van canviant i que a vegades permeten coses i a vegades no la permeten, però en qualsevol cas s'ha observat com la ubicació, no diré la millor sinó la menys dolenta. Efectivament s'han mantingut reunions ahir mateix amb els veïns, amb l'escola, amb l'associació de famílies de l'escola mil·lenari. L'obra s'ha fet molt de pressa, no ha sigut de la satisfacció dels veïns que es fos així. Crec que en bona mesura doncs, les explicacions ho han entès, però això no treu doncs, que efectivament doncs, no és un, diguéssim, no és un equipament que aixequi alegria, però per altra banda el servei de grua s'ha de mantenir, per tant s'havia de posar en algun lloc i aquí està. Part de l'aparcament es manté per ús obert pels veïns, fins i tot estarà més endreçat, més net, i malgrat que el projecte no compta amb segons quines mesures que comparteixo amb vostè, com per exemple doncs, no facilitar aquesta illa de calor, sinó que hi hagi espais en el que els vianants

0: Rafa, que pot generar, estem parlant de dues o tres assistències de la grua per setmana. Per tant, és realment baix. La problemàtica genera en els cotxes que tenen un dipòsit de llarga estada, que normalment són o embargs judicials o proves d'un judici o cotxes que dipositen des dels Mossos d'Esquadra fins als jutjats perquè pertanyen a un determinat procediment judicial. Això allarga l'estada i en la situació de Can Mills realment s'havia arribat a un estat impresentable. Semblaven cotxes abandonats en el que, bueno, fins i tot s'havien donat situacions de desballestament i que això s'ha d'evitar absolutament. El compromís aquest de mantenir-ho en un estat absolutament digne l'hem d'assumir, aquest sí, i esperem que, per tant, aquesta nova estructura d'aquest aparcament, que en realitat no hauria de ser-ho, doncs mantingui un bon ús per al veïnat i un bon aspecte. Gràcies.
1: Sí.
2: Hola. Gràcies, Laura, per veure la reflexa de la feina feta des de cooperació i l'activació, el que estem fent des dels tècnics i des de les entitats, de donar a conèixer tots els projectes que es fan des de Solidaritat i donar a conèixer des de la web, des de la revista La Vila, des dels vídeos que es faran i tot el que arribareu a veure aquest 2026-27 dels projectes que s'han fet. Vale? Vull dir, gràcies. I bueno, agraint doncs, perdó, la col·laboració de tots els les tècniques i govern que assistiu als consells. No tinc el tant per cent exacte, no el tinc aquí. Sí que s'ha pujat un 10% amb l'increment del pressupost del 2025-2026. Es va en línia, sempre, evidentment, tot es pot millorar. Recordem que la moció era un 0,7, sempre que les condicions financeres ho permetessin, i es lluita amb això. També pensa que hi ha més partides, hi ha unes que també s'aporten diners, i si cal, s'afegeixen, com hi ha hagut altres efectes de cooperació, com ha sigut en Venezuela i altres coses, el que sigui, sempre s'afegeix, i a vegades no es veu repercutit només en les entitats. I t'ho diré exactament, però simplement perquè veieu que hi ha hagut una feina i una tasca d'increment dintre del que es pot i que ens permet l'equip financer. I lo de la data que m'has preguntat del compliment, doncs hi ha hagut un traspàs de tècnics just ara fa un mes amb la nova tècnica i no hem comentat lo de la data, et seré sincera. Jo amb la Míriam m'ho portava i ho vam, bueno, quan es va gestionar lo del 07, elles s'han fet el traspàs i aquest punt no se m'ha dit. Hem estat parlant d'altres temes, sobretot amb les tasques del dia a dia més, que ho portem ara amb els temes de les fires i tot, però just aquest punt de la data, doncs, a mi no s'ha tractat. Si és un tema entre elles, potser està previst o no. Ara mateix ja té el mail la Laia, mentre ho he fet, mentre has fet la pregunta, per comentar-li si estava previst, i t'ho diré per escrit, d'acord? Gràcies.
1: Gràcies, senyor Joan. Senyor Bat.
3: Sí, normalment no contesto precs, però penso que el tema és prou important com per fer algunes reflexions, no? Penso que sí que és cert que en tindrem més de desnonaments i més pel tema de trencament de la moratòria que va bé, lògicament, no? Per això jo proposo que la propera comissió de drets socials la dediquem exclusivament a parlar d'aquest tema. L'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà, però per desgràcia la solució no la tenim nosaltres. Podem fer coses i s'ha fet. Els pisos no estan als preus que estaven fa uns anys i hem de treballar en aquesta línia si surt algun pis, però difícilment podrem doncs, fer grans coses. Qui sí que pot fer coses, perdoneu-me, sou vosaltres. Nosaltres som un partit municipalista, Federació d'Independents de Catalunya, però vosaltres teniu representació al Parlament, teniu representació al govern i el govern de l'Estat, quasi tots, menys la CUP. Llavors allà és on toca. Vull dir, podem fer pisos socials, podem fer moltes coses, però també podeu treballar per reduir les vegueries, els consells comarcals, les diputacions, afluixar. Ja sé que amb això perdríeu molts

0: assessors, molts diputats i molt sou que cobreu tots els partits polítics, però això seria una solució. Vale? Sí, deixeu-me que acabi dient que estic molest pel tracte que han rebut els personals de serveis socials en el cas d'aquest desnonament. Penso que ha estat unes declaracions molt, no m'estic referint a vosaltres, vull dir, estic parlant en general, unes declaracions de la hipoteca del sindicat, no sé com es diu, els sindicats de l'habitatge, no? De l'habitatge, fins i tot de persones fent declaracions de que s'havia fet un mal acompanyament per part del personal de serveis socials. Em sembla una cosa vergonyosa, molt injusta, perquè jo sóc regidor de serveis socials i en aquest, vosaltres, en aquest sí que em refereixo, heu portat la regidoria de serveis socials. Les polítiques socials han canviat molt poc, vull dir, sempre hem valorat molt les polítiques que s'han dut a terme en aquest ajuntament, abans de vosaltres ja hi érem nosaltres també, i que podem fer coses de millora, per descomptat, treballem, parlem-ne, i vosaltres sabeu que jo sóc una persona que escolto i que agraeixo quan feu aportacions que són vàlides, no? Però no es pot fer una crítica al personal de l'Ajuntament quan la dedicació d'aquest personal ha sigut excel·lent. Vam tenir una reunió amb aquesta persona, amb la Sara, juntament amb gent que l'acompanyava, i serveis socials, i el regidor també d'habitatge, i amb el permís de la Sara, ella va signar un document per explicar, lògicament aquí jo no ho faré, perquè no em pertoca i no estic autoritzat, però en aquell moment la Sara sí que va autoritzar a tot el personal, a la gent que hi era en aquesta reunió, a que des de serveis socials expliquéssim totes les actuacions que s'havien fet, 400, quasi 400 actuacions, llavors que gent que va estar en aquesta sala aquell dia digui que no s'ha fet un acompanyament. A veure, jo assumeixo com a regidor que soc d'Acció Social totes les crítiques, encara que no les comparteixin, però les injustícies cap al personal no les permeto. Ho trobo molt, molt injust.
1: Moltes gràcies. Bé, anem acabant. Faig una prèvia en relació que estem en un àmbit en què he d'insistir que no és debat. A vegades el que contestem a una pregunta o un prec no agrada, bé, doncs ja saben des de l'oposició quins altres recursos tenen perquè es contesti el que es vol, com per exemple el que fa el senyor Balcells, que insisteix fins a tercera vegada que li expliqui com van, o si han fet alguna cosa pel servei de correus. Vale? I li tornaré a dir el mateix, bueno, no recordo el que li vaig dir l'última vegada, però li tornaré a dir, si no el mateix, el que sé, vale? Que em suposo que és el mateix que sabia l'altra vegada. Miri, em consta que hi ha per part dels funcionaris de Correus una voluntat de millora. El que passa que és una altra administració, que no és la d'aquí. Tenen els seus propis problemes, les seves pròpies condicions de treball, les seves pròpies polítiques de personal en les quals des d'aquí no hi podem intervenir, i a mi em sap molt de greu acabar això amb aquesta frase de que les coses són com són, vale? I no sé si tenen molta oportunitat de millorar o no. El que sí que sé és que aquesta voluntat hi és, i em refereixo per part dels funcionaris, que treballen amb les limitacions que treballen, amb les condicions que treballen i amb tota la situació que treballen. Potser aquí hauria de dir també el mateix que ha dit fa un moment el senyor Bat, i dir, bueno, potser els polítics que estan en els llocs que poden influir sobre aquests serveis públics, doncs potser haurien de fer alguna cosa més de la que podem fer des de Cardedeu. En relació al tema del jutjat de pau, és un tema que estem estudiant, senyor Masferrer. Sàpiga que jo fa poc vaig rebre, fa unes setmanes, vaig rebre la jutgessa de pau, el jutge suplent també. He estat visitant les instal·lacions allà, he vist en quines condicions estan. De tota manera, de comentar una cosa, és a dir, no és que Cardedeu sigui una situació excepcional, però el fet de que el jutjat de pau estigui ubicat en instal·lacions municipals no és lo freqüent. El freqüent és que estiguin ubicats en les instal·lacions que són pròpies del Ministeri de Justícia, val? De tota manera, com vostè pot suposar, ajudarem en lo possible perquè el personal d'allà se sentin còmodes i acceptats en el lloc on treballen, vale? I evidentment, si hi ha la possibilitat d'obrir els espais municipals perquè algunes de les activitats que ara ells podran fer les puguin fer, doncs ho estudiarem, eh? Ho estic parlant, a més insisteixo, amb la jutgessa i el jutge de pau. En relació al tema que em preguntava la senyora Saldavila, és veritat, sí, va haver-hi un petit incident en la licitació que quan es va detectar sobre la marxa que podia haver-hi un error de càlcul, aquest error de càlcul es va subsanar i va seguir la licitació immediatament. I, bueno, el que li vaig dir és públic. Vostè ja ho sap, suposo que ja ho sap, eh? Hi ha quatre empreses que s'han presentat en la licitació de la nova escola Bressol. Si vol li citaré quines són, si no ho coneix: Serveis per la Infància, Créixer Junts SL, Serveis Educatius Cavall de Cartró SL, Fundació Pere Tarrés i Incop SCCL. Val? D'aquests, dels quatre sobres que s'han presentat, hi ha el sobre 1 i el sobre 2 ja em sembla que s'han obert. El senyor secretari m'ho podrà confirmar si estic dient la dada exacta o no. I s'estan estudiant ara, es veurà el tercer i el quart, i per tant estem, diguéssim, dintre del marc que vam dir. Nosaltres pensem que la nova escola Bressol es podrà posar en marxa entre, jo voldria, octubre. Els tècnics em diuen: Xavier, ets molt optimista, probablement serà primers de novembre o la primera quinzena de novembre, però seguim insistint en aquest sentit, perquè efectivament en relació a la preinscripció, gràcies, ho he dit amb tot arreu on he pogut i ho repeteixo, perquè no sé si sempre es produeix amb la mateixa agilitat i voluntat que s'està produint en relació a l'Escola Bressol de Cardedeu. Tenim un contacte directe amb la Generalitat, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya, fins i tot, diguéssim, moltes vegades a través del WhatsApp em diuen: què va, què necessites? I que prenen la iniciativa, i en aquest sentit pensem que ara que està en tota aquesta fase, doncs, la instal·lació del mobiliari i tot plegat, no hi ha d'haver, no hi hauria d'haver, però en els tràmits administratius i de l'administració, pues, l'hombre dispone i l'administració el propone, l'hombre propone i l'administració disposa. No sé, en principi penso que jo ara en aquest moment estic tranquil perquè en crec el que em diu tothom, i a més insisteixo tot, ho he dit també, a nivell de serveis interns, tant els tècnics d'educació com l'àrea de secretaria, que està aquí posant-hi tots els esforços i més, jo penso que podrem complir la paraula que vam donar de que octubre, màxim novembre, la nova escola Bressol es posarà en marxa. I la preinscripció, aquesta preinscripció que hem de reconèixer que és excepcional, que hem obtingut de la Generalitat per no tenir que esperar que la nova escola Bressol s'obri el curs 27-28 en lloc de que puguem obrir-ho ara el 26-27, doncs això ens permetrà efectivament que el mes de setembre puguem fer la preinscripció normal. I no sé si em deixo alguna qüestió, si me la deixo, doncs ja m'ho faran saber i els hi contestaré tan bé com pugui. I abans d'acabar el ple, si em permeten, tinc interès en dir un parell de coses. Regidores i regidors, tot el personal d'aquesta casa, des del primer a l'últim, a tota la ciutadania de Cardedeu, molt bon estiu. Molt bon estiu. Que aquests dies ens permetin el que hem de fer a l'estiu, que és descansar, passar-ho bé, retrobar-nos amb les persones que fa temps a lo millor que no veiem, recuperar aquell temps perdut que sovint el ritme de cada dia doncs ens pren, val? I sobretot gràcies, senyor Plantarrosa, per haver-ho comentat, i sobretot que puguem tenir i viure una festa major, intensa, alegre, participativa i en pau, on la cultura, la música, les tradicions i el respecte s'imposi a qualsevol altra cosa, perquè una festa major no la fan només els actes, la fan també la manera en què ens relacionem, la manera com compartim l'espai públic, com compartir l'espai públic. Que jo en demanaria des d'aquí el màxim respecte i que realment fem com a poble allò que ens fa ser i sentir orgullosos del poble i de la societat que estem, que és Cardedeu. I a més, com deia ahir a la presentació del cartell de la Festa Major, amb un any excepcional, únic, fantàstic, fabulós i meravellós, en el qual qui ens obrirà la Festa Major serà un eclipse que encara que aquí no serà total, perquè no ho és, i de fet del 95,5% al 100% la imatge és molt diferent, però el podrem gaudir i serà d'alguna forma la senyal de que la llum que en aquell moment s'apagarà ens donarà la brillantor que mereix la posta en marxa de la Festa Major de Cardedeu. Moltes gràcies a tots, molt bon estiu, molt bona Festa Major a tothom.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per afrontar la crisi migratòria a Ceuta i donar suport a les tasques que desenvolupa la Guàrdia Civil a l'indret per mantenir la seguretat, segons han indicat fonts de l'executiu estatal. Els efectius mobilitzats, en un nombre que no s'ha especificat, estaran coordinats pel comandament d'operacions. De la mateixa manera, es reforcen els dispositius de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Seguretat Ciutadana. També s'hi destinaran bussejadors especialitzats, un vaixell del Servei Marítim, patrons d'embarcació, mecànics mariners, pilots de drons i un helicòpter per donar suport a les tasques de vigilància i control. A més, s'hi afegirà personal encarregat a la identificació i documentació de les persones migrants, mentre que les unitats d'intervenció policial doblaran el nombre d'agents desplegats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha desplaçat d'urgència a la ciutat autònoma i el president del govern, Pedro Sánchez, l'acompanyarà demà. El mateix Sánchez, poques hores abans, havia anunciat la mobilització de recursos i la col·laboració amb les autoritats marroquines per recuperar la normalitat el més aviat possible, després de posar-se en contacte amb Juan Jesús Vives, president de Ceuta. I la situació a Ceuta també ha escalat a l'esfera internacional, ja que el comissari europeu pels afers interns i la migració, Magnus Brunner, ha ofert aquesta tarda a Espanya el suport de Frontex, l'agència de gestió de fronteres de la Unió Europea, per controlar la situació a la ciutat autònoma. Diversos portaveus de la Unió Europea han recalcat que és de màxima importància lluitar contra la immigració il·legal. I més enllà del contacte entre Brunner i el ministre Grande Marlaska, responsables europeus també han instat al Marroc a col·laborar amb Espanya per un retorn ràpid. Un enteniment que sembla que finalment s'acabarà produint. Quatre grups parlamentaris han registrat una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. ERC, Junts, Comuns i CUP demanen alhora que el govern de l'Estat transposi de forma urgent l'article 85 del Reglament Europeu de Protecció de Dades per tal que es pugui preservar la llibertat d'informació. Tot plegat després que l'entitat espanyola hagi expedientat als mitjans La Directa, VilaWeb, Diari Balear i Salto Diario per informar sobre els policies infiltrats en moviments de la societat civil i política. Segons els grups parlamentaris, la EPD els ha requerit retirar contingut i els ha multat per difondre informació personal i professional dels agents. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit ràpidament per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'acció ha provocat moments de nervis entre les persones que es trobaven al centre comercial i ha obligat a desallotjar temporalment les instal·lacions. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta per identificar els responsables i recuperar el material sostret. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de Catalunya aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. Davant d'aquest nou episodi de calor extrema, Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el pla territorial en fase d'alerta i reitera la seva crida a la prudència per evitar afectacions derivades de la calor. Entre les recomanacions es troben hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de més calor, mantenir els habitatges frescos i refugiar-se en espais climatitzats sempre que sigui possible. També demana extremar les precaucions en persones més vulnerables i recorda no deixar mai persones ni animals dins de vehicles estacionats. De la mateixa manera, el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i davant d'aquesta situació, Juanjo Salvador, cap de bombers de l'Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
2: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
1: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçaran aquest divendres a Ceuta, enmig de la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Segons ha fet públic fonts a l'executiu, el cap de l'executiu visitarà la frontera del Tarajal, escenari de la irrupció il·legal de moltes persones a les darreres hores des de la costa del Marroc. Allà es reunirà amb representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que actuen a la zona. Després, Sánchez es trobarà amb el president de la ciutat autònoma, Jesús Vives, així com altres responsables polítics, policials i sanitaris, per mantenir una reunió de coordinació. Posteriorment, Sánchez i Vives oferiran una declaració conjunta. Part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres s'ha esfondrat aquest dijous al vespre, segons han informat des de l'Ajuntament. Els bombers han rebut l'avís de l'incident cap a les 8 del vespre, després que els veïns hagin sentit el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament s'han desplaçat a l'indret. I un breu apunt per acabar, de cara a aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars i precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966 les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com per exemple Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sour Turns to Sweet. Genesis.

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis, que ja començava a repuntar en el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema de Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Giant Hougit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis, aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes. I know what I like in your wardrobe. Genesis.
2: Time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: punts de Gènesis, cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que per motius personals deixava Gènesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Gènesis doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins aquells moments a Gènesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins a aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins els hi faltava un bateria per les presentacions en directe, i per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari, que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat, en Then Were Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.

I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions, amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina del Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991, es deia We Can Dance, i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk, que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem esgotant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop, gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem, abans de marxar, les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

0: de 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.